0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

movies, deciding which shirt goes with which skirt.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Escolta, Zicat. Yes, I'm gone.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans. Segur que no pot... T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el tren.
2: Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Per fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi com tara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Man. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre,

proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Avui, una mica de tot. Diuen que aigua de març, ordis i blats a sacs. Però ja veurem què passarà enguany, perquè els sembrats primerencs s'han empassat massa aigua i amb les nombroses pluges de l'hivern sembla que caldrà adobar-los bé. I els que s'han sembrat tard, tot just aixequen el cap. I molts no s'han pogut ni sembrar. Enguany a l'escola, per fer les rotacions programades, no sembrarem ni ordi ni blat. Farem adob en verd per regenerar bé les terres. Ara ja rematem també l'esporga dels darrers arbres, aquells que no ha esporgat l'alumnat. Enguany hem tingut gent de fora per a fer pràctiques d'esporga. Hem tingut alumnat de l'Escola Agrària de Manresa i alumnat de l'Escola Agrària del Solsonès, a banda dels nostres alumnes. Això fa que haguem de preparar bé la campanya d'esporga perquè hi hagi espècies diferents i bancals suficients per a fer la pràctica. En acabar, els nostres oficials de finca repassen els serrells que han quedat. Ara comencem també a preparar les zones enjardinades. Hem de retocar les bardisses, hem de netejar les vores, hem de preparar les gespes, acabar de recollir les fulles i les restes d'esporga. Però el més important de tot és tenir a punt el sistema de rec. Enguany, a l'hivern, hem aprofitat per fer millores substancials en el rec dels hivernacles, que facilitaran molt i molt la feina del professorat i del personal de finca. I també hem pogut arreglar l'hivernacle, que van destrossar les ventades. I ja podem estar tranquils per plantar els nous cultius, perquè ja estem liquidant tot l'hort d'hivern. Com a curiositat us contaré que aquests darrers dies hem tingut visitants nocturns que han llaurat gratuïtament l'hort exterior i s'han empassat alguns bulbs. Fins ara no havíem tingut problemes amb els senglars, però sembla que han fet camí, han trobat camí, i veurem si ens respecten amb les barreres que els anem posant. Ja comencem a recordar també el nostre vellar, que enguany ha patit força, i em deixem anar algunes arnes perquè d'altres han quedat ben despoblades. I per acabar, us diré que també comencem a mirar el calendari d'assegurances per a la pedra i també comencem a preparar-nos per rebre els nous joves d'incorporació que aquests mesos acaben de presentar la paperassa per demanar els ajuts de primera instal·lació. Al juny ja tindrem la llista preliminar i els professors que tutoritzem els joves del Segrià, la comarca on normalment hi ha més incorporació de Catalunya, ja podrem preparar el seu itinerari formatiu.

0: diu pels següents dos anys. Veurem enguany quants pagesos nous s'instal·len. Desitgem que siguin molts. I ja acabo. I no me'n puc estar de dir març, marçot, com diu la dita. A veure si se'ns porta bé. Fins a la pròxima.
1: Som Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.
2: Avui al Som Terra parlem amb el David Massot, és l'alcalde de Maials i el president del Consell Comarcal del Segrià, i ho fem perquè ens aclareixi què és això del fons de transició nuclear, que bé, de moment la Generalitat ha anunciat una línia d'ajuts de 5 milions d'euros per a agricultors dins aquest fons de transició nuclear. Aclarim-ho. David Massot, gràcies per ser-hi, bon dia, benvingut.
3: Hola, molt bon dia. Doncs... Bueno, pues a veure si us podem ajudar una mica a aclarir el que és els fons nuclears. Mireu, els fons nuclears venen, primer que tot, venen d'un impost a les nuclears que fa la Generalitat, val? I una part d'aquest impost van decidir un dia, des del govern de la Generalitat, que anirien pues, al territori, no? I quan dic el territori, vull dir a pobles de... Primer, Penta 1, que és entre 0 i 10 quilòmetres de les nuclears de Catalunya, estic parlant d'Escó 1, Escó 2 i Vandellós, és a dir, de les tres nuclears que hi ha actualment a Catalunya, i després dels 10 als 30 quilòmetres, que és Penta 2, que és que aquí entraríem, per entendre'ns, els municipis de la part lleidatana, que som els del Segrià, de la part sud del Segrià, val? Que som 9 municipis. Val? I què fem? Per què són aquests fons? Aquests fons doncs, són segons diuen, que entre el 31 i el 32 volen... Bueno, han dit que tancaran les nuclears, doncs, per provocar doncs, llocs de treball i noves inversions en aquest territori, que teòricament, ja dic teòricament, perquè si em pregunteu el que penso, és que penso que les nuclears no es tancaran, perquè penso que no s'ha fet en aquest país el deure en el tema de renovables, i per això jo em penso, la meva opinió, que les nuclears seguiran. Dit això, teòricament, com que haurien de tancar el 32, doncs és uns ajuts que hi haurà doncs això, no? Per implementar el territori, doncs llocs de treball, llocs també amb eficiència energètica, i és a dir, d'aquesta riquesa que s'esvairia, podríem dir, al marxar les nuclears, doncs, vindria doncs, implementant, podríem dir, nous llocs de treball, noves empreses, o ampliant empreses que estan actualment al territori, vale? Uh-huh. És això.
2: Llavors, aquesta transició, no?, fins al 32, no?, es fa aquesta línia d'ajuts, però aquesta línia d'ajuts serà d'un sol cop o serà diversos cops, serà manualitat?
3: No.
2: Se sap alguna cosa
3: això
2: més?
3: Això us explico. L'any passat va començar... Bueno, fa dos anys vam començar la línia d'ajuts. Primer va començar a haver una línia per ajuntaments, val? Que rebíem al Penta 2 uns 460 i escaig mil euros, gairebé 470.000 euros, cada un dels 19 municipis de la zona de Segrià 9 i Garrigues 10, i més els altres del Penta 2 de la part de Tarragona, vale? Que són uns 70 i escaig. Llavors hi ha 20 i algo municipis al Penta 1 que aquests van rebre bastants més diners, més d'un milió d'euros, però no recordo quan, a l'estar més propers, per entendre'ns, a les nuclears, no? A la zona Penta 1. Això pel que fa a ajuntaments. L'any passat va sortir la primera... va sortir 6 línies d'ajuts i la que va haver més demanda és un ajut que una línia que es diu d'inversions al territori, que és la que va provocar pues, que moltes empreses que estan actualment als 90 i escaig pobles, als 96, si no recordo malament, del fons nuclear poguessin demanar aquests ajuts pues, o per implementar-se o per ampliar inclús les seues instal·lacions o fer millores de tant d'eficiència energètica com de maquinàries, etc. Val? Uh-huh. I és a dir, per aconseguir nous llocs de treball, en definitiva. I aquests ajuts van sortir a la zona, la primera convocatòria, la veritat, aquí al Segrià i les Garrigues, de moment ens va agafar una mica perquè primer, no sé si recordeu que els municipis aquests de Lleida no ens contemplaven al fons nuclear. És a dir, vam entrar una mica més tard. Uh-huh. Llavors, pressupost que han fet. No anem una mica fins a aquest moment, ara no, perquè estem a l'òrgan de governança del fons, tant el president de les Garrigues, Antoni Villas, com jo mateix, com la Cambra de Comerç de Lleida i també el Departament d'Acció, el que és a Lleida, no? I Empresa i Treball. I també la directora, la Pilar Spax, també forma part, no? Per tant, ara ja hi som, bueno, a partir de l'any passat, i anem una mica més lents per entendre'ns que molts municipis de Tarragona, en aquest cas, pues, l'estar abans al fons, pues, tenen més expertesa i tenen més... Bueno, i havien fet molts contactes i molta feina, però bueno, tot i amb això vam aconseguir el primer any, si no recordo malament, el Segrià, 700 i pico mil euros en ajuts a les empreses del sud de la comarca, a les Garrigues, un milió i escaig també d'ajuts per les empreses, pues, que s'implementaven als 10 pobles de les Garrigues. No? Uh-huh. I, bueno, dit això, ara enguany tornen a sortir ara, penso que és a partir del dia 19 de març, tornen a sortir de les línies que diem d'empresa d'inversió, tornen a sortir 6 línies més, que esperem que tinguin molt èxit, que es publicarà la convocatòria, ja dic, a partir del dia, si no recordo malament, el 19 de març, i llavors properament també sortiran uns ajuts autònoms, una línia autònoms que diuen que la volen traure entre maig-juny, uh-huh. I aquesta d'agricultura, que estem tots amatents aquí a la nostra zona, que també sortirà teòricament la convocatòria maig-juny.
2: Què espereu al territori? Què pot passar a partir del 32 i sobretot amb aquest fons? Què us agradaria que passés? Quin és l'objectiu, diguéssim?
3: És una oportunitat enorme, crec jo també com a alcalde i com a president del Consell Comarcal. Per què? Perquè, evidentment, perquè les empreses que ja tenim, empreses que tenim als nostres municipis, els municipis del fons, que aprofitin per fer ampliacions o millores, i també, evidentment, per encabir a d'altres empreses o indústries que vulguin venir al territori, pues, per generar aquests llocs d'ocupació, aquests llocs de treball, que d'altra banda deixarien de... És a dir, quan tanquessin les nuclears, que les tanquen, pues, deixarien de ser realitat, no? Per tant, anem per aquí, no? Però em penso que és una oportunitat, a part, de millora en molts sectors de la nostra economia. Per això també s'ha pensat en l'agricultura, també s'ha pensat també que hi haurà alguna línia, actualment no, però línies acompanyades d'inversió també aniran alguna lligada amb turisme, i evidentment de tot pensat, doncs, evidentment, ja et dic, la finalitat és generar llocs de treball i inversions, i és a dir, que l'economia rulli, doncs, a la nostra part de la comarca afectada pel fons.
2: Doncs David Massot, com dèiem, alcalde de Maials i també president del Consell Comarcal del Segrià, gràcies per explicar-nos-ho, per entendre-ho. Que vagi molt bé. Molta sort i gràcies per ser-hi.
3: Adéu-siau.

0: amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
1: Joan Ibars, benvingut a Del Residu al Recurs. En les darreres setmanes hem estat parlant de les biblioteques, de les coses que ens ha encantat aquesta idea. Escolta, si recordem què són i donem quatre claus perquè si hi ha gent que ens està escoltant vulgui organitzar-ne una a nivell petit o gran o mitjà, no sé, com sigui.
2: Mira, jo crec que per explicar-ho bé, perquè quedi clar la gent que encara no ens ha sentit, o sigui, una biblioteca de les coses dona resposta a la inquietud o a la pregunta que ens podem fer de quantes hores d'ús hem donat al nostre taladro, nostre trepant, o algun altre electrodomèstic que tenim per casa, no? Aleshores, t'adones que acumulem objectes que de vegades tenen moltes poques hores d'ús, que sí que l'hem necessitat i que, per tant, seria molt útil tindre un lloc on el poguessis... poguessis anar a buscar i tindre utilitzar-lo durant, bueno, doncs una setmana o el temps que creguis oportú i poder-lo tornar i que després de tu el puguis fer utilitzar una altra persona i que, per tant, això faria que aquest taladro allargués la vida útil, s'amortitzés plenament, en podríem comprar fins i tot tindre'n un de més qualitat, no? Perquè al final...
1: Més potent.
2: Sí, més potent, perquè l'utilitzaria molta gent. I bé, la Biblioteca de les Coses dona resposta a això, i això és aplicable a molts sectors, des del bricolatge, al material escolar, a les extraescolars, al lleure, no? Per exemple, uns esquís o una raqueta per provar pàdel, per exemple, vull dir, té moltes aplicacions. Com se pot crear una Biblioteca de les Coses? Doncs hi ha entitats que ho promouen, com per exemple ReZero. Hi ha una web que es diu bibliodecoses.cat, que aquí hi ha informació. I després hem de tenir clar el seu funcionament. És com un servei de préstec d'una biblioteca, per tant hem de tindre una infraestructura necessària per registrar els usuaris, fer un catàleg... tindre un espai on emmagatzem les coses, un espai també on vingui la gent a buscar, a recollir-ho, una persona, per tant, responsable. Això també fa que segurament hauríem de constituir una entitat que tingui pues, aquest objectiu, no? I a partir d'aquí, a partir del moment de trobar la gent amb ganes d'organitzar això, doncs cada territori segurament trobaria... Biblioteca de les Coses molt específiques,
1: claro,
2: no? Molt, si ho fa una AFE, doncs serà molt de material escolar i coses relacionades amb els nens. Si ho fa un lloc doncs, que
1: més,
2: és
1: més urbà,
2: doncs seran coses molt més potser de bricolatge o tecnologia, i, no sé, o jo què sé, o patinets o bicicletes, no?, per moure't per l'àmbit urbà. És que, no sé,
1: tu què demanaries?
2: Crec que és molt ampli.
1: Molt.
2: Home, per exemple, tot el tema de... No sé, hi ha electrodomèstics que els fas anar molt pocs, no? I per exemple, podrien ser. O, bueno, el tema del bricolatge, doncs també ens aniria molt bé a tots. Per exemple,
1: quins electrodomèstics, en quin penses?
2: No sé, jo per exemple penso en un que vam comprar per fer llet vegetal, que sí. Li vaig dir a la meva parella, dic, no, me va dir, diu, si el fem anar 10 vegades ja ens surt a compte, perquè no, ens estalvia, i l'han fet anar una vegada, no? Pues, potser si n'haguéssim tingut un per provar-lo, ho haguéssim aprovat o descartat i l'haguéssim fet anar més o menys, però no ens hagués calgut comprar-lo.
1: Jo tinc una fundí que no he obert. Potser fa 8 anys.
2: Mira. Sí, sí, per exemple, una fundí, raclet...
1: La raclet també.
2: Per exemple...
1: La Kärcher, que l'utilitzes un cop a l'estiu per rentar la terrassa o el balcó.
2: La Kärcher, un tallagespa, una desbrossadora o unes tisores grosses d'aquestes de podar. Sí, sí.
1: Una escala gran.
2: Clar, és el que et dia, pensem en un ambient rural, doncs totes aquestes coses... o que hi hagi urbanitzacions, doncs temes de jardineria tindrien molta sortida, no?
1: Clar. Pues doncs això. Escolta, impulsem-ho, va.
2: Doncs sí, això, tu que ets molt dinamitzadora.
1: Estaria xulo, eh? Tenir una biblioteca de les coses per zones, poder utilitzar.
2: Sí,
1: Doncs, escolta, que avui hem posat aquesta mirada a la Biblioteca de les Coses.
2: Sí, crec que els ajuntaments, si algun, no sé, no, s'ha pues, de fer... han de tindre clar que això genera molts beneficis en temes d'estalvi de recursos, de generament residus, donar coneixement compartit i usos
1: això,
2: compartits.
1: Ús i coneixement, ús, perquè ho explicaves també, que també es fan tallers, o es pot promoure tallers de costura, d'utilitzar les eines...
2: Sí, de no? reparació de petits electrodomèstics...
1: Exacte.
2: Per exemple, bueno, dona això, genera també xarxa, no?, vincle social.
1: Clar, i a més, normalment el coneixement el té la gent gran.
2: Sí, no? Sí, no, és un punt
1: d'intercanvi. Sí. Doncs escolta, xulíssim, la Biblioteca de les Coses, atrevir-nos. Gràcies, Joan Ibars, per explicar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda i benvinguda a la primavera, que l'estrenem aquests dies.
4: Ai, que bé, que bé. És una bona estació, m'encanta. Moltes gràcies, Pili, benvinguda. Contenta d'estar aquí, com sempre. Que sàpiguis que el haiku de... Perdona, que el kigo de primavera es diu Haru. Ja sabíem el de l'hivern, que es deia Fuyu, el de la tardor, Aki, i l'estiu, Natsu. Però, bueno, aquest l'haurem de dir quan passi el de la primavera. El de la primavera, la qual comença aquests dies, és Haru. Abans de res d'entrar en parlar de la primavera referent als haikus i a la cultura japonesa, el que direm és que el dia 21 és el Dia Mundial de la Poesia i, per tant, el dia 20, el dia anterior, se fa una lectura de poemes a la biblioteca, es fa cada any, i una sèrie d'aparadors literaris en haikus per poder gaudir-los i apropar-nos a aquesta disciplina. Això és una iniciativa que s'ha organitzat des de, a partir de la ràdio, d'aquí, des de, i des de la biblioteca, juntament amb l'Associació de Comerciants, ha tingut molt d'èxit i de moment s'està treballant en això. Una sèrie de haikus o poemes curts. De moment la tria és tota de haikus per poder-los posar als seus aparadors escrits per fora i que tothom pugui disfrutar d'aquestes petites escriptures i al mateix temps d'apropar la primavera, perquè tota la tria és de haikus de primavera, de pas a portar la primavera i la literatura, en definitiva, a tothom. Fer-la comú, el que hauria de ser. I, bueno, també dir-vos que a part d'això, que és el que estem fent, que tant de bo se faci a altres llocs, sé que a Lleida se va fer l'any passat, no sé si ben bé per aquesta data en concret o per una altra, i és una idea molt bona de la qual ens vam a aprofitar, no? També sabeu que hi haurà un concurs de haikus, però això una mica més en van ja us ho anirem explicant, concurs de haikus d'adults a la biblioteca del Picat, que a més potser ja l'hauran estrenat, la nova. O sigui, ja us anirem informant d'aquest fet, no? Juntament també amb l'Escola de la Creu, pel dia prop també del començament de la primavera, se farà un taller de poesia i de haikus a la biblioteca i un cop aquest taller estigui fet i hagin treballat els seus haikus al col·legi, que normalment ho fan després, des d'aquí, des de la ràdio, no, Pili, havíem quedat d'anar-hi allà a gravar que la canalla, que l'alumnat de sisè, que serà el que participarà, pues vingui a llegir-nos els seus haikus, que d'això es tracta.
1: I nosaltres també omplirem, no els nostres aparadors, però sí les nostres peixeres, aquests dies les omplim de haikus.
4: Ah, per cert, avui he portat un roto d'aquells que escriuen al vidre, clar.
1: Pues vinga.
4: Pues ja podem començar.
1: Doncs sí.
4: Pues molt bé. Pues és això de moment el que us volia comentar. No sé si tenim temps, Pili, si tenim temps podem parlar una miqueteta de l'estètica de les flors del cirerè en la cultura japonesa i, si no, per un altre dia.
1: Parlem d'aquesta estètica, sí.
4: Bueno, ja ho sabeu, no?, que l'estètica de les flors del cirerè és una de les imatges més notòries de la cultura japonesa. El seu disseny es troba absolutament a tot arreu, no? És un dels motius de la seva popularitat. Un dels motius de la seva popularitat, perdó, és el seu simbolisme, perquè es diu que són com a núvols, perquè floreixen totes a un temps i estan suspeses sobre els cirerès com si fossin una boirina. Després, com fan els núvols, desapareixen. Per això han passat a simbolitzar la fugacitat i la naturalesa efímera de la vida, de la qual parlem sempre tant, no? La benvinguda de la festa de la primavera es diu en festes Hanami, i literalment Hanami vol dir això, admirar les flors. O sigui, la festa, per excel·lència de la cultura japonesa, en la primavera és el Hanami, que és literalment admirar les flors.
1: I escolta, i això no ho podríem... No hauríem de fer molt més aquí a casa nostra, a Lleida, que està tot tan preciós, tan florit, i des de ja fa alguns dies, i també s'acabarà, perquè la floració també és efímera, eh?
4: Sí, absolutament.
1: I que poc conscients que en som de tindre-ho tan a prop.
4: Bueno, de fet, ho fan, no?, l'Aitona i tot allò fan, no?, fan moltes visites, han... El que passa és que se fa com a molt programat, allà sí. Se fa molt a nivell individual, que tothom... pues va, se tira una manteta de color blau, per cert, al terra i disfruten d'estar allà jugant, esmorzant, berenant o el que sigui tranquil·lament amb la seva família, els seus amics. És una tradició molt natural, tots els parcs s'omplen de gent i bé, bueno, jo no sé si estan mesos abans ja dient des de quin lloc se poden poden anar primer, perquè estan primer florits els cireres d'aquesta part i després dels altres, bueno, i clar, és una... Però és el que hem dit al principi, no sé si tenen recordes quan vam parlar del wabi-sabi, que són tradicions de la cultura japonesa que han guardat respectuosament des de fa milers i milers d'anys. Vull dir, això nosaltres podem fer-ho a la nostra manera, que ja també està bé, però clar, tot això s'ha de portar la sang ja. és més innat que no pas. Bé, doncs podríem llegir algun...
1: Un de primavera, algun...
4: no? I ara tot s'acura, ara tot flor de cirera.
1: Tot s'acura, vinga.
4: Com que hem parlat de lo dels núvols que semblen als núvols, he triat aquest haiku a veure què tal us sembla. Takarai Kikaku és el seu autor i diu el següent. L'estel de l'alba confon amb núvols baixos els cireres, tal qual com deien, no?, com diu la tradició seva. Un altre és del Yosabu Son i diu literalment: el món ara és un cirerer en flor. Avui estic una mica torpona, eh? El món ara és un cirerer en flor.
1: Que bonic.
4: I un altre d'aquesta neneta que també hem conegut ara fa poc, i és per, bueno, com que ja saps que també la innocència és molt important a l'hora de fer un haiku, perquè, pues, per tenir-ho present. Teixits vermells en collarets de flors, soc primavera. Teixits vermells amb collarets de flors, soc primavera. Bueno, i aquí, si vols, ho podem deixar, i si no, podem llegir algun altre.
1: Com ho deixem
4: vulguis,
1: aquí,
4: ho deixem aquí, que
1: i
4: si
1: la
4: no...
1: setmana vinent reprenem.
4: Vale, molt bé.
1: Gràcies, Rocío.
4: Gràcies a tu, Pili.
5: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector. Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.
2: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

Volveremos de las olas.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Notícies en xarxa. Mi he rellegit massa cops els dies. Vull esqueixar el desig.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003, l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes, no tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: mi nombre es Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
0: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien, Peyu, Peyu.
0: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
0: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralbs i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: la Jeanne.
1: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Hi haurà una ballada de sardanes cantades amb el grup Les Anxovetes al Cantut 2025. El Festival de Cant Oral de Cassà de la Selva ja ha publicat la seva programació, on també s'hi ha programat un vermut amb el grup torruallenc Acoblats, que compta amb un tiple i una tenora entre els seus instrumentistes. Aquest és el programa 461 i tenim més titulars. Titulars que no ens va donar temps la setmana passada a desenvolupar. Eduard Prats estrena la seva tercera sardana a la Bisbal d'Empordà per celebrar els 150 anys d'una drogueria històrica, la Ferreny. La podem escoltar. I coneixem el disc Tenora 66 de Florenci Mauner, el primer a fusionar els instruments de cobla i la sardana amb altres gèneres musicals. Ho va fer amb la música Yeye als anys 60, als nightclubs de l'Empordà, i va ser criticat per alguns i elogiat pels meus joves. Ho escoltem. Febre per la copla.

0: xarxa.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
2: El que passarà al món immens de la sardana i la copla a mitjans de novembre passa per Cassà de la Selva. I així us ho expliquem. Salut.

I ja s'ha publicat la programació del Cantut 2025. I atenció, perquè ja hi ha actes com els àpats amb cantadors que ja tenen entrades.

A nosaltres ens interessa especialment la ballada de sardanes cantades que han programat amb el grup Les Anxovetes, juntament amb els amics de la sardana de Sant Motiu de la celebració dels seus 50 anys aquest 2025. Sorgida sobretot a finals del segle XIX i molt lligades al moviment coral, les sardanes cantades van ser una manera festiva i col·lectiva de viure la sardana llarga més enllà del ball. De seguida van difondre's en festes, trobades i tavernes on s'allunyaven de la solemnitat i es feien més properes i quotidianes, mantenint viu el repertori i transmetent-lo oralment. Aquest acte serà diumenge 16 de novembre al matí a 11:45 del migdia a la plaça de la Coma de Castellar de la Selva i es convidarà tothom a ballar mentre s'escolten sardanes emblemàtiques com aquesta.

De fet, les anxovetes, aquest grup de vaneres de Girona, i ja estaves a col·laborar amb la Copla i la Sardana, perquè recordem-ho que l'any passat van participar al Festival Amb So de Copla amb la Copla Marina, de fent arranjaments per a Copla dels seus temes, i també van interpretar algunes sardanes. També al Cantut 2025 s'ha programat un vermut amb el grup Torroellenc Acoplats, que compta amb un tiple i una tenora entre els seus instrumentistes. És Marc Soler a la tenora i també Albert Torrent al tiple. Marc Soler és el tenora de la Bisbal Jove i Albert Torrent és el tiple de la Principal de Cassà. Serà dissabte 15 de novembre al migdia en un acte gratuït a la plaça de la Coma a la 1 del migdia amb vermut, amb aquest grup empordanès Acoplats, que des del 2020 fusionen instruments tradicionals com el tiple i la tenora amb ritmes moderns en un repertori que inclou sardanes, habaneres i clàssics de la música popular de casa nostra i que en aquesta ocasió comptarà també amb cançons de tradició oral. Acabem d'escoltar aquesta sardana Girona m'enamora amb les anxovetes.

0: Coplejant, les estrenes.
1: I també hem de parlar de la tercera estrena d'Eduard Prats. Ho ha fet dissabte.

0: Dissabte 18 d'octubre a la Bisbal d'Empordà i l'ha fet dedicada a la drogueria Ferreny de la Bisbal, que enguany ha celebrat el seu 150è aniversari. La família li va encarregar aquesta sardana al també bisbalenc Eduard Prats, que ha explicat en declaracions al Cuplejant com ha estat escriure aquesta sardana. L'escoltem.
1: Estic molt content d'estrenar la meva tercera sardana, que es titula Ferreny 150 anys, una sardana commemorativa dels 150 anys de la drogueria Ferreny, un establiment històric, patrimoni de la nostra cultura i emblema del comerç local i de proximitat que tant hem de cuidar, perquè si se'ns en va el comerç local i de proximitat, se'ns en va una de les arrels fonamentals del nostre país. La sardana és una descripció, vol ser una descripció d'aquest dia a dia a la drogueria Ferreny i també de tot aquest bullici que pot viure doncs, a la Bisbal, sobretot, per exemple, doncs, en un dia de mercat que hi ha doncs, més afluència de gent. Una sardana que en els curs vol anunciar aquesta festivitat dels 150 anys és un crit d'atenció. Ei, que estem celebrant això i ens hi hem de reunir tots plegats. I els llargs és més una descripció del dia a dia, des d'aixecar la persiana, des de la primera clienta que entra a la botiga.
0: Doncs la podem escoltar aquí al Cuplejant en la gravació de l'estrena a càrrec de la cobla Bisbal Jove. Això és Ferreny 150 anys, la tercera sardana d'Eduard Prats.

Thank you.

Okay.

0: Això era fa reny 150 anys una estrena d'Eduard Prats.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Radio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

L'Aldis de Baia Valle, Faves Tendres, que en parlàvem fa uns dies aquí al Coplejant. Doncs bé, el primer tema del disc, que es diu Faves Tendres, ho dèiem, és una intro que també s'ampleja una altra sardana, en aquest cas el Per tu ploro.

fet del Per tu ploro del disc que Florenci Mauné, atenció, gravava el 1966 quan va introduir la tenora al conjunt Mauné i els seus dinàmics en el disc Tenora 66. Va ser molt criticat, ens explica la seva filla i presidenta del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres, Montserrat Mauné, però va ser la manera d'apropar la sardana al jovent, ens explica. Ho tocaven als nightclubs i van tenir molt d'èxit. Va ser molt abans de l'elèctrica d'Arma i, de fet, Florenci Mauné va ser el pioner en introduir la tenora en un conjunt d'un altre tipus de música, en aquest cas la música ye-ye. I el primer de portar dos teclats en un de sol. Podem escoltar com sona aquest temacle de 1966 de Florenci.

Per cert, la tenora que sentireu és del compositor Joan Puig Fornis. El bateria era Antoni Gadea. La recuperem i el disc sencer el podeu recuperar a YouTube, Tenora 66.

0: L'agenda.
1: Vinga, comencem amb aquesta agenda sardanista i ho fem a dissabte 8 de novembre perquè a les 11 hi ha ballada amb la Marinada a Montgat i també a la mateixa hora, però a Girona, hi ha la 28a ballada i castanyada amb la Ciutat de Girona a la plaça de Claudi Girbal. També dissabte que ve a les 6 hi ha el 15è concert d'amics de la Sardana de Vilassar de Mar amb la Cobla Sabadell. I també dissabte que ve a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la principal del Llobregat al Pla de la Catedral. També a les 8, 50è aniversari i 49a Diada Sardanista de Castellà del Vallès amb un concert amb la Cobla Salvatana. I també dissabte que ve, però a les 9 del vespre, hi ha concert amb la Sant Jordi a Manlleu. Passem a diumenge 9 de novembre perquè a 3:15 del matí doble ballada al Pla de la Catedral amb la Mediterrània i la Marinada i també diumenge que ve a 11:15 i a les 5 de la tarda plec del Serrallo a Tarragona al carrer de Trafalgar amb les coples Maricel i Cossetània. Diumenge que ve també a les 12 ballada amb la Contemporània Cerdanyola del Vallès i a la mateixa hora però a Castellà del Vallès i al 50è aniversari i 49a edició de la Diada Sardanista amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. També diumenge que ve a la 1 ballada de festa major amb els mongrins a Balaguer i també a les 5 de la tarda i al 50è aniversari segueix aquesta Diada Sardanista de Castellà del Vallès amb dues coples, una doble ballada amb la Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Passem a dilluns 10 de novembre perquè a les 12 hi ha ballada amb la principal de la Bisbal a Vilallonga de Ter i també a les 4 de la tarda la principal de la Bisbal hi tornarà a fer una ballada en aquesta població que està de festa major. Tanquem així aquesta agenda sardanista.
0: Poblejant les estrenes.
1: Seguim amb les estrenes que vam deixar pendents la setmana passada a Banyoles. Són les que es van estrenar el dilluns de Festa Major de Sant Martíria. I començarem per l'obra d'encàrrec del Premi Ceret Banyoles que ha fet Antoni Mas en un reconeixement a Isabel Vila, primera dona sindicalista catalana per dedicar la seva vida a que els menors de 13 anys fessin només una jornada de treball de 5 hores i poguessin anar a l'escola a estudiar. Veiem com ho explicaven els diferents moviments que té Mercè Planes i Albert Figueres, els presentadors d'aquest concert de la Festa de la Música per a Cobla de Sant Martirià.
2: És una síntesi del musical d'Antoni Mas i Marc Mas que porta el mateix títol del musical, Isabel 5 hores, que vol ser un reconeixement a Isabel Vila Pujol, primera dona sindicalista catalana per dedicar la seva vida a lluitar per la justícia social i perquè els menors de 13 anys fessin només una jornada de treball de 5 hores.
3: L'obra consta de 4 moviments. Primer, llegenda, travessa de les Gavarres. Segon, el dol, de cop s'acaba el temps. Tercer, el foc de la Bisbal, lluna de sang. I el quart, exili i retorn. Què no devia jo?
1: Doncs escoltem aquesta obra d'estrena del Premi Ceret Banyoles en la versió de Banyoles, un encàrrec de música per a cobla, d'una obra de música per a cobla que en aquest cas ha anat a càrrec d'Antoni Mas Bou, a càrrec de les cobles mongrins i la principal de la Bisbal, la soprano, és Indira Ferrer. L'escoltem de la gravació de l'estrena.

Quan tenia 14 o 15 anys, la misèria provocada per la sequera i les males collites va obligar la meva família a abandonar Calonge. A peu i carregant les poques pertinences que ens quedaven, ens varen disposar a travessar les Gavarres amb l'esperança que la creixent indústria surera de Llagostera podria donar-nos feina i una vida més digna.

inquiets, com jo les queda, el meu xicot i jo vàrem impulsar un moviment obrer amb la intenció de millorar les condicions de treball i els sous minsos dels treballadors de les fàbriques de Llagostera. No comptàvem amb la crueltat dels amos, acostumats a tallar de socarrel qualsevol reivindicació, enviant els instigadors a les trinxeres del riu. Al cap d'un temps, la família d'en Joaquim rebia un lacònic comunicat que deia que el seu fill havia estat abatut en combat.

Vas de pedir injustícies. Els obrers i pagesos de la comarca van dir prou. Juntament amb quatre companyies de milicians reclutats per Pere Caimó entre Sant Feliu i la Vall d'Aro, es van mobilitzar amb ordres de fer cap a la Bisbal, on s'havien de fer forts davant les tropes liberals de Prim. Pel camí, se'ls van anar ajuntant diverses columnes de republicans federals en l'anomenat Exèrcit dels Desemparats. Els crits de justícia i llibertat ressonaven pels turons de les Navarres i per les planes de l'Empordà.

Després de l'infern de la Bisbal, em vaig veure obligada a fugir cap a França. Allí em va acollir una família de Carcassonne, talment com si fos filla seva. Quan finalment vaig poder tornar, tenia sentiments contraposats. D'una banda, em feia il·lusió el retrobament amb el meu poble, però de l'altra, malfiava de trobar cap millora que poder justificar tants sacrificis i tant patiment.

És això que canteu, filles meves? És la cançó de l'Isabel Cincores, em van contestar. Que no la coneix vostè, l'Isabel Cincores? És l'heroïna del poble, la que va aconseguir que a la mainada no haguéssim de treballar més de 5 hores i així poder anar a l'escola. Va semblar que se m'aturava el cor. Aquella cançó i aquelles paraules esvaïen els meus dubtes i omplien de sentit una vida de lluita que havia imaginat estèril. Vaig abraçar aquelles criatures amb els ulls negats de llàgrimes.

Això era Isabel 5 hores d'Antoni Masbou, l'obra d'encàrrec dels Premis Ceret Banyoles 2025. I dilluns a la tarda de Sant Martirí a la Copla, la principal de la Bisbal va estrenar en Joan i a la Nuri, una sardana d'estrena dedicada a Joan Puigferrer i a Núria Sureda, dos sardanistes de Banyoles, de Narcís Lagares, és la sardana. Va ser a la ballada de dilluns a la tarda amb les Coples Ciutat de Girona, la principal de la Bisbal i els Mongrins, que van fer aquesta triple ballada de fi de festa a la plaça Major de Banyoles per cloure Sant Martirià. Durant la ballada, com dèiem, s'hi va estrenar aquesta sardana de Josep Lagares, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la principal de la Bisbal. Això és en Joan i la Núria, una estrena de Narcís Lagares.

0: Això era en Joan i la Núria, una estrena de Narcís Lagares. I tenim més notícies destacades. Febre per la copla a Alemanya. La copla Sant Jordi exaureix les 2.100 localitats del concert de sardanes i música per a copla que faran a la Sala Gran de l'Elbphilharmonie d'Hamburg el 15 de novembre. El concert es programa dins del Focus Catalunya, una setmana dedicada íntegrament a la música catalana en un dels auditoris més emblemàtics d'Europa, al costat de figures com Jordi Savall, Marco Mezquida, Sílvia Pérez Cruz o el cor de cambra del Palau de la Música Catalana i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i la Nacional de Catalunya, l'OBC. La Copla Sant Jordi presenta un repertori especialment dissenyat per l'ocasió. N'havíem parlat aquí al Coplejant, amb una primera part on reconeixeran la figura d'Eduard Toldrà amb la seva joia, La Fageda d'en Jordà, o també El somni de la princesa Nerídia de Marc Timon. A la segona part hi haurà un homenatge a l'any Garreta amb Pastora enamorada, o també 12 lustres del contemporani Xavier Pagès Corella. En tot cas, han exhaurit aquestes entrades perquè hi ha ganes d'escoltar la copla a un altre país. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I dissabte 11 d'octubre, Calafell va inaugurar la plaça de la Sardana situada al mig del Parc de la Sínia en motiu del 15è aniversari de l'Associació Sardanista de Calafell. L'acte va comptar amb una audició amb la Bell Puig Copla. El nom de la plaça, després de passar per les comissions del nomenclàtor i el Consell Ciutadà, va ser aprovat en el ple de l'Ajuntament de Calafell el passat 28 de març per unanimitat. La inauguració del nom de la plaça no serà l'últim acte de l'Associació Sardanista de Calafell en el marc de la celebració del seu 15è aniversari. N'estarem pendents aquí al Coplejant.
1: Coplejant.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició d'aquesta setmana entrant al novembre. Per això escoltem la sardana Novembre de Josep Maria Boix i Rissec, tot celebrant aquest ja passat Tots Sants i aquesta castanyada. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, a Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Sabeu? Això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Arriba un nou lliurament de la sèrie Abecedari a dues bandes, en dos grups importants d'aquest gènere musical. Com ho faig sempre, els hi recordo la temàtica. El faran dos grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per la A i l'altre per la B, fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui lletra per la cançó que li toca i saltarà la següent. El que vull és que s'escoltin el màxim de número de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Un abecedari amb dues formacions de dues localitats amb solera. Per una banda, Sant Feliu de Guíxols amb Llops de Mar i per l'altra, Peix Fregit de Palafrugell. Com que ja hem fet programes amb ells de protagonistes i hem explicat apunts biogràfics i components, no farà falta que els hi recordi. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho aconseguiré. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
2: Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
1: I començarem amb la lletra A i amb el grup Llops de Mar, amb aquesta Agua de

curiós perquè aquest Blanques com o palomes que hem escoltat del Peix Fregit també la té enregistrada el grup Llops de Mar. Anem fins a Cuba, Cuba querida, que és el que ens portaran el grup Llops de Mar.

I d'aquesta Cuba querida del grup Llops de Mar anem a una d'aquestes que anomenem espirituals, amb la veu potent de baix de Jordi Tormo, aquest Despierta el Negro,

Despierta el Negro, una cançó d'aquestes del gènere espiritual interpretada per aquesta excel·lent veu de baix que té Jordi Tormo. Anem ara amb aquest tema d'autoria d'Ortega Monasterio, com és Encisadora, amb la lletra E i el grup Llops de Mar.

i d'encisadora passem a aquest tema que no té autor de lletra, però sí de música, que li va posar Josep Bastons, Follia, que ens l'interpreta el grup Peix Fregit.

Acabem d'escoltar la interpretació que ens ha fet el grup Peix Fregit de Follia i anem amb la lletra G. I amb la lletra G ens trobarem temes que ens parlin de les naretes, en castellà golondrines, i aquestes són les yucateques, és a dir, golondrines yucateques per al grup Llops de Mar.

Contrines Yucatecas, el que ens han interpretat el grup Llops de Mar, i ara toca la lletra J, i ho farem amb aquesta sardana habanera. Jo em voldria una noia. Peix fregit.

0: això nosaltres seguim la corrent.
1: Visca el jovent, visca el jovent.
0: Tinc espardenyes, sabates i escot.
1: Qui tingui més que s'obri dels cors.
2: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
3: I després d'escoltar Peix fregit amb Joan voldria una noia, anem amb la lletra L, aquí sí que tenim l'article a davant, i un tema que a mi m'agrada molt, perquè aquí surten grups d'havaneres i ens parla això, d'una cantada, d'una trobada, la trobada, així es diu, Llops

i amb la trobada, que els grups de Havaneres en són protagonistes d'aquest tema que ens ha interpretat el grup Llops de Mar, anem amb un altre que ens interpretarà el grup Peix Fregit, que també la trobem amb el títol Un viejo amor o De un viejo amor. Ells la titulen Mi viejo amor.

Amb l'ENA hem escoltat el grup Llops de Mar amb Noches Habaneras i amb la lletra O, Oye Consuelo, per al grup Peix Fregit.

Olla Consuelo, per al grup Peix Fregit, amb aquesta magnífica cançó que ens va escriure en el seu dia Joan Manel Serrat, interpretada per molts de cantants i també de grups, que porta per títol Paraules d'amor, Llops de mar.

Balades d'amor, l'hem escoltat per el grup Llops de Mar, que també els he escoltat interpretada, però no enregistrada, per el grup Peix Fregit, i amb la veu del que va ser un dels seus components, com amb Pere Molina. I a continuació, amb la lletra Q, qualsevol dia, aquest tema de Tòfol Mus i de Josep Bastons, que ens l'interpreta el grup Peix Fregit.

amb la lletra Q, qualsevol dia. I amb aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes, amb una selecció de cançons de Llops de Mar i Peix Fregit. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins a la propera. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons expliquen totes les parts implicades en la negociació. Segons ha anunciat el ministre d'Exteriors iranià, el memoràndum d'entesa mai no havia estat tan a prop i ha demanat en un missatge a la xarxa X evitar les especulacions sobre el contingut d'aquest acord. Amb el pacte, els Estats Units i l'Iran preveuen una nova pròrroga de 60 dies de l'alto al foc i durant aquest temps haurien de negociar i aspectes com el programa nuclear iranià, l'aixecament de les sancions i el final del bloqueig a l'estret d'Hormuz. Pel que fa a la mobilitat, la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure. Segons ha informat Renfe, com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària. Ja s'establirà, això sí, un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat, també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant transport alternatiu per carretera. I precisament pel que fa a les carreteres, a hores d'ara ja es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló a l'autopista AP7, a la C-17 i a la C-35. Són algunes de les carreteres afectades. Recordem que aquest cap de setmana es celebra el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc han finalitzat amb 13 detinguts, tots aquests sumant 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional i també Seguretat Privada, es va dur a terme ahir entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit, amb atenció especial a Sant Zona Franca, on, recordem, han hagut dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer de Balmes, cap a la part alta de la capital catalana. I també a Girona, més successos, perquè el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Ho avança el diari de Girona i ho ha confirmat l'ACN, que els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. I tanquem amb els esports. En bàsquet, derrota del Joventut ahir al segon partit de la sèrie de semifinals de l'ACB a la pista del València per 90-76. Els badalonis es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptorium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptorium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptorium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'arxiu comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptorium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador que era el senyor Ramon Sargatal n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptorium i nosaltres doncs, tenim la intenció evidentment no només de preservar-lo sinó de potenciar-lo perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista a mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptorium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic, i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptorium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptorium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
3: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptorium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
4: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptorium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un robatori de coure, segons ha informat aquest matí Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària i s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat i en paral·lel també es troba tallada l'R11 entre Figueres i Portbou per un altre tren aturat també per manca de tensió a la catenària. En aquest cas s'està gestionant encara un transport alternatiu per carretera. I seguim amb mobilitat perquè pel que fa a les carreteres, a hores d'ara es registren les primeres retencions als accessos del circuit de Montmeló, l'autopista AP7 i les carreteres C-17 i C-35. Recordem que aquest cap de setmana es celebra des d'ahir divendres i fins demà diumenge el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. I en successos, una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu ha comptat amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Seguretat Privada. Marxem ara fins a Palamós, on es celebra avui la Fira de la Gamba amb l'objectiu de vendre 500 quilos d'aquest crustaci típic de la costa del municipi empordanès. Es fa a l'aparcament de la llotja del Moll Pesquer i es mantindrà l'activitat fins a les 10 de la nit. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
2: A la Fira de la Gamba de Palamós, el públic pot degustar avui la gamba a la planxa, però també en plats tradicionals com l'arròs, els fideus rossejats o el suquet de canana i gamba, o també propostes molt vanguardistes com el caneló, el ravioli de gamba, l'ensaladia o fins i tot gelats de gamba. Sílvia Romero, cap de Promoció Econòmica i Turisme de Palamós.
3: Em mantinc amb la impressió que em va suposar tastar el gelat de gamba, una cosa totalment nova que acompanya molt bé a qualsevol creació de peix, diguéssim, però que a més menjat sol té un gust extraordinari. A mi és el que més m'ha sorprès. Després, els nostres cuiners han fet coses extraordinàries. Un suquet de gamba, però també és curiós. Però si em parles de sorpresa, el gelat.
2: L'any passat, la Fira de la Gamba de Palamós va batre un rècord en vendre pràcticament 500 quilos d'aquest producte. L'organització es posa aquesta xifra com a topall.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de l'ACB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.

li vaig oferir un caramelo un vespre de Sant Medir i en

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això, un projecte educatiu, i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes, no tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa, perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere, i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporades dins del cicle pedagògic, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral i, per tant, és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I, en canvi, el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho perquè, de ser així, ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escollen els artistes per cadascuna de les poblacions.
4: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

Fresquen al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La circulació de l'R3 de Rodalies continua interrompuda aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser a causa d'un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència d'aquest acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per mancar de tensió. A la catenària ja s'ha establert un transport alternatiu per carretera amb autobusos entre totes dues estacions. Protecció Civil també ha activat la prealerta del pla Ferrocat. I seguim amb més mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè a hores d'ara continuen les retencions als accessos del circuit de Montmeló, a l'autopista P7, també a la C33 i a la C35. Recordem que aquest cap de setmana es celebra des d'ahir divendres i fins diumenge el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. A més, a hores d'ara un accident talla dos carrils a la C58 a l'alçada de Montcada i Reixac en sentit Sabadell. Parlem ara també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts que acumulaven fins a 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes. L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit, amb especial atenció als barris de Sants, Zona Franca, on van haver, recordem, dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, també a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes cap a la Part Alta de la capital catalana. I encara més successos, en aquest cas a Girona, perquè el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals. Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Passem ara a Cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó de la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. I en els esports parlem de bàsquet. Derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la final. Per la seva banda, el Barça avui té la primera opció precisament de segellar el pas a la final si guanya a la pista del Tenerife. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí tenien temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
2: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària. Així ho ha informat Adif.
2: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat quatre fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha reestablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, i diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada, però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, Fina, bon dia.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carro tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la pota nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta pota nord, i també a la ronda litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la ronda litoral, en sentit Llobregat, un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona, a la T11, on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremant. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana,

0: hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
1: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
2: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
1: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió, va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
2: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
1: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
2: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
1: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
3: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial al camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
4: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
3: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
5: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada puguin ser potencialment molt més perillosos.
3: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
2: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
1: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
6: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
2: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
1: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de

0: pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
1: Hem augmentat les ajudes, també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
0: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
2: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
0: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
3: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
4: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
3: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
2: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
0: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
2: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
0: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
2: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
0: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
5: Amb el lema «Quan la lluna minva, Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
2: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
6: Per fer això possible, les 20 vaques del ramat porten instal·lat un collar amb una bateria amb GPS incorporat. El ramader pot dissenyar la zona de pastura amb una aplicació i els animals no poden sortir del traçat dissenyat virtualment. Ho explica el promotor de les vaques del Corb, Miquel Bufarull.
7: Aquests collars es basen, bueno, porten un monitor, una bateria aquí al coll, com si fos una esquella antiga, però sense esquella, on va una bateria i dintre pues, un petit d'aixòs que rep via satèl·lit, rep la informació, on pot fer un ballar virtual, que no cal l'embrada ni contaminar amb alambres i ni pals ni pues, els costos que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pots fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballar virtual, tu fas un ballar virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador i on fas pues, les diferents zones on vols que pasturin i les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
6: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tanques reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
2: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
0: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
8: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
9: Queda una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
8: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
2: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
0: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tren Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
10: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Jané, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex García.
11: Vam començar a Talarn a fer una petita fira ja fa 14 anys, podem dir, i, bueno, i ara estem, bueno, pues este, crec que tenim una fira molt maca on representem el vi del Pirineu, per això ens podem nomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que tenim, li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos, vull dir, al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
10: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
2: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
0: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
13: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial, l'equip de l'ex Arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esports Sabadell.
2: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera d'ascens al camp del Compostela.
0: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
0: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
15: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
14: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt al partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
2: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
0: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
2: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'en Bol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final que va guanyar ara fa 2 anys.
0: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
2: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo.
0: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es va apuntar al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta i et preguntes: vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una fauna. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on està la lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important: la persistència. I això no surt als Reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però en direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
3: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
4: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació, en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
1: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
4: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí tenien temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 33 31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'alguns ruixats que podran acompanyar de tempestes sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
4: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
4: Ho ha dit al seu compte de la xarxa social X. El gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, encara que ja s'ha restablert. L'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
1: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí, precisament, s'ha produït un accident que, en el seu moment, ha obligat a tallar dos carrils. Ara, com diem, només només en queda un de tallat, també un carril tallat a la C60 a Argentona en sentit Granollers i un últim carril tallat, en aquest cas, a Tarragona, a la T11, al tram entre Constantí i Reus en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
4: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tillo, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
6: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs puja l'alarma social.
4: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
1: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sant Auge, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sant Auge, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
4: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
1: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
4: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
1: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sant Auge, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
4: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme De Fez.
7: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
8: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
7: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
9: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
7: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
1: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
4: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
10: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
1: Seguim parlant de política i en aquest cas d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
4: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de Televisió Costa Brava.
11: Hem augmentat les ajudes, també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en l'utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que se elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, eh? Jo crec que ens hi juguem molt.
4: Els pescadors d'arrossegament més poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
1: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
4: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
12: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre al Tarragonès s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança. I García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
13: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
12: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
1: No ha estat l'únic relleu de la jornada perquè Vot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
4: Núria Molet, de Som Vot Movent Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts, i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
1: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
4: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Grasses, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
4: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
1: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
4: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
14: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
15: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
14: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
1: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Viña Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
4: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
16: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
17: Anna, es diu Anna.
18: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'An, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Viña ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge al llarg format.
19: Quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la, i per això al final s'ha de terme el llargmetratge com a tal.
18: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
1: I marxem ara fins als Jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
4: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
17: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia García, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
20: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
17: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
1: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
4: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
21: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip d'Àlex Arlequina, Òscar Cano, a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
1: I a la Tercera Federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
4: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la Tercera Federació.
4: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
22: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit, i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
23: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
22: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla Mafumet i el Sant Maura es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
1: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas de futbol, per suposat. A la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins l'al 2031.
4: L'ucraïnès procedent del Aleto Futbol Club hongarès arriba a canvi d'€1 milió i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
1: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
4: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
4: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
1: I menys sort va tenir ahir la sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90-76.
4: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
1: Seguim en bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
4: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
1: I novetats també al Cadi La Seu.
4: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
1: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
4: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
1: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
4: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
2: Ens acompanyes?
3: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El día de la revelación.
6: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
7: Trabajar por ahí de temporero.
6: Yo es que nunca me he ido de aquí.
7: Ya, es muy fuerte eso.
5: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
8: L'ambassador s'ha enterat de l'auditoria. Intenta aconseguir que solamente echen el 10%, però tu no tienes que ayudar.
9: Sí, señora.
10: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
11: ¿Qué dice?
9: Que si le arreglamos el váter.
11: Somos afinadores, arreglamos pianos.
10: 200.
11: 500 y hablamos.
5: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
12: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
13: ¿Qué has robado?
14: Te tiene derecho a saber la verdad.
5: El día de la revelación es la darrera película de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la Segarra. Hi treballen 18 dotacions, els bombers, i 5 mitjans aeris. Els bombers treballen en aquest incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda i el foc ha començat en un camp de conreu, però s'ha estès ràpidament i està afectant en aquests moments una zona de massa forestal on comença a cremar amb intensitat. Els bombers ja han desplaçat 25 efectius terrestres, 3 helicòpters i 5 mitjans aeris. Per ara, el foc ja afecta unes 35 hectàrees de terreny. Precisament seguim en aquesta plana d'incendis, perquè també a Tarragona els bombers estan treballant en un incendi d'una grua de gran tonatge a la T11, a la zona de les Gavarres. El vehicle crema completament, no hi ha persones afectades i els bombers, sobretot, estan evitant que aquestes flames afectin a la vegetació del marge i es pugui propagar. I és que precisament per aquestes temperatures altes de la primavera els incendis són més habituals. Això ha fet augmentar aquesta preocupació per aquest alt risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem fins a Girona, on una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques han plantat un molí de vent i han enganxat cartrons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. I ho han fet en protesta pel Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de Roses, a l'Alt Empordà, o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees d'entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. I repassem en plana també de successos, ja que la circulació de la R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. S'està intentant treballar per reestablir el servei que per ara és amb transport alternatiu. I parlem de la família de Jonathan Andic, que ha assegurat que les afirmacions publicades el divendres a diversos mitjans corresponen a frases, segons declaren, tretes de context, i també diuen que formen part d'un missatge més extens, amb, segons també diuen, un relat i un to positiu del principi al final. Ho han indicat fons de la família a l'ACN. I també parlem en aquest cas de política, ja que el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. El PSC ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I parlem de cultura, ja que Òscars Grases han posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock i ho han fet amb una actuació que s'ha desfermat l'eufòria de 30.000 persones. I en esports, a Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al Camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana des de Ràdio Martorell i Sindicat a través de la xarxa arriba a la vostra ràdio local aquest programa, el Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del bloc En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
2: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així.

0: si el mateix nom no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial. Un lloc on surti aigua també es podria dir sallent. No ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del salt del sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
1: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest salt del sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
0: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu la Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres la Sallent. A Caldes d'Avui, a l'Alta Ribagorça, no? Doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
1: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
0: És un espai que està molt freqüentat i, per tant, és aquests espais que depèn de l'època, cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant, és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del Salt Previocés, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem en mainada i podem preveure que potser la pujada del Salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
1: Però ja sabeu que en aquest programa ens va la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del salt. I per fer-ho abordarem el salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
0: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Ulletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
1: Estem anant pel camí dels Matxos, o el camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel camí d'Escales.
0: Recomanaria pujar pel que en diem el camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu camí de Matxos, perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i arribes fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el salt a la certa distància, fins a arribar al mateix salt. Un cop ets al salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
1: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web en Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les Serres de Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
0: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria el Puigsacalm, d'una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall doncs, bé, també ens la presenta d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, que és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena.

0: és una exposició un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Madalena, potser calma el temps a prop.
1: Doncs ja ho heu sentit. Si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puig de Calm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
0: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus, museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans, i parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Paula, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica, per tant també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
1: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
0: La web continua activa, primer perquè doncs, tenim una sèrie de clients que acostumen a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit, i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. Jo el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és si algú vol fer un viatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o en recomanació d'allotjaments, o en recomanació d'activitats.
1: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.

0: sendas.
1: Anem amb la proposta de senderisme que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Que sí, Xavi Tió, què tal? Bona tarda.
2: Maria, adéu, us guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
2: Un embarbussament.
1: No. Sí, i és que avui anem amb un, allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
2: Sí.
1: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer. Tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
2: Continuarem parlant de rere països.
1: Com ens agrada.
2: Interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
1: Uh-huh.
2: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com dèiem, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
2: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10,5 de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre, amb restes del campanar de torre, i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic, amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X, trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la FEC que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ovens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Turp, a la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista totes aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnkers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral, d'uns 3 metres per un i mig, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites, després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
1: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
2: 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
2: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps?
2: Jo hi posaria per anar tranquil unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No ens n'aniríem més enllà d'un 1,5 sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
1: I acabem amb les referències. Wikiloc.
2: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
1: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rere països. Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: A reveure.
0: Sendes.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bulb. Darrere seu, amenaçant, una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A Dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó. Val? I la ciutat li rendeix homenatge doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. La Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar i que, a més, podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa, des d'on tindreu tota la vista de la col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere, com un element més de la muntanya, i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge amb vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la Ciutadella, doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu, perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat, també. Està bastant bé, i a més és visitable per dintre, pots veure doncs, tots els elements de la Ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu, que us vendran allà, doncs, per fer doncs, un passeget, fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt perquè, clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs, com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones, i explica doncs, molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa que a dintre doncs, hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes. Us recomano les famoses cooks, que són unes galetes, que són molt xules perquè tenen diferents formes i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha. Vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca. I si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures. I a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no us acudeixi a mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia d'Alef, i bueno, la cervesa d'Alef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda, però que també us recomanaria, és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula i després també doncs, proves les seves cerveses. És una brasserie més petita, però que també val la pena, si esteu per allà, visitar-la. És zona de cerveses i les cerveses de Badia doncs, són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, l'Alef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de l'Alef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són de Badia, però a més només fabricades per gent de l'església.
0: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: amb poder fent casa l'inconscient. Diria que ho tinc clar.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
3: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo ja, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
2: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El projecte de l'Escriptorium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptorium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptorium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
4: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptorium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
2: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
5: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptorium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
2: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista a mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda a Sanaüja, a la Segarra. El cap d'aquest incendi, que crema en zona forestal, ha entrat fa uns 40 minuts a zona amb vegetació agrícola i precisament els bombers treballen per tal d'ancorar-lo en aquests camps. Inicialment, com us dèiem, l'incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal. Per fortuna, com us dèiem, aquest cap d'incendi ha tornat cap a la zona agrícola. Per ara, com us estem explicant, els bombers estan treballant conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripen camps per frenar-ne l'evolució. El foc afecta per ara unes 40 hectàrees de terreny i treballen 40 dotacions dels bombers de la Generalitat i 8 mitjans aeris que sobretot s'estan dedicant a apagar aquesta zona de massa forestal. Precisament per aquestes temperatures més altes de la primavera, que estan sent més fora de l'habitual, s'ha fet augmentar la preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques gironines han plantat un molí de vent i han enganxat cartons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Ho han fet en protesta del Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de les Roses o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. Ja en plana política, el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya. I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. En plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que arrossega des de fa mesos l'Orient Mitjà. El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, preveu que el pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en plana cultural, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona d'avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. L'actuació començarà a partir de 4:45 de la tarda des de Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique.
2: La Jove es prepara un pas més cap als castells de la gamma bàsica de nou després de descarregar el 3 de nou en forra el cap de setmana passat a la Selva del Camp i que voldrà afegir a la Diada del Pati el 4 de nou en forra. Els del carrer d'en Gasó completarien l'actuació un castell de la gamma alta de 8 i el Pilar de 7 en forra. Per la seva banda, els Minyons de Terrassa també voldran portar el castell de nou al pati. Els Malves voldran portar el 3 de 9 com a posta segura i voldran combinar el 4 de 9 amb folre.
1: Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romaní a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ogassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: andando, vedo la victoria del Napoli. Costa
1: aperta. ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre es Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien.
2: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja. Per ara, els serveis d'emergències, els bombers concretament, continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. Per ara hi treballen 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i 9 mitjans aeris. Inicialment, aquest incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal, per fortuna. Aquesta ha tornat a la zona agrícola. Els bombers han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripaven camps per frenar-ne l'evolució. Per ara, aquest foc ha afectat unes 40 hectàrees de terreny. I precisament per aquest incendi, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut una seixantena de trucades. El Departament d'Educació ha activat dues borses de treball per cobrir determinades especialitats que requereixen una expertesa professional específica. Són en concret la de professorat especialista d'ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes i la de personal expert de sectors productius que vulguin impartir activitats formatives a la formació professional. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu campai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu s'ha repartit entre Tarragona, el Vendrell, Valls i Reus. I la Guàrdia Civil també ha detingut un grup criminal que afavoria la immigració irregular des de la comarca del Cinca Mitjà, a la franja d'Aragó. Segons una nota de premsa del cos policial, els agents van detenir el 2 de juny 2 persones i n'investiguen 3 més com a suposades autores d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, un delicte d'estafa i un altre de pertinença a grup criminal. I la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I la que també ara mateix hi ha demores de 20 minuts és entre Sitges i Vilanova per una incidència a la infraestructura que afecta totes les línies que passen per aquest punt. Hi ha només circulació per via única. En política, el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Precisament el Partit Socialista ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega fa mesos a l'Orient Mitjà. Es preveu que aquest pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en Castells, en Cultura, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha portat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romaní a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ogassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta escullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
4: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptorium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptorium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptorium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003, l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptorium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptorium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja. Per ara continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny i han treballat 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i també 9 mitjans aeris. Els bombers també, precisament, a banda d'aquestes dotacions, han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona, que els han estripat als camps per frenar-ne l'evolució de l'incendi. Per aquest incendi al 112, el telèfon d'emergències ha rebut una seixantena de trucades. Precisament, pendents d'aquest temps per aquesta marinada, revisem quina és la previsió del temps. Marc Jaureguífer, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat càlid a bona part del territori català, amb unes temperatures que han sobrepassat amb escreix aquests 35-36 graus, com ha estat el cas de Vinebre, arribant als 37, Artés, al Bages, 36, o a Cabanes, a l'Alt Empordà, també 36 graus. Amb una jornada molt assolellada, tot i que hem tingut el pas de molts núvols alts i prims. I demà, diumenge, començarem la jornada amb un ambient assolellat, encara amb la presència d'aquests núvols alts i prims, però en canvi a la tarda tindrem el creixement de nuvolades i ruixats que es deixaran veure sobretot al sector del Pirineu. Compte perquè a la zona de la Cerdanya i el Ripollès aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i a les hores centrals del dia les temperatures tornaran a ser ben càlides. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que vagi molt bé.
1: Precisament per aquestes temperatures poc habituals de primavera, que són més altes de l'habitual, tal com ens comenta el company Marc Jaureguífer, això ha fet augmentar la preocupació per aquest risc d'incendis forestals com el d'avui a Sanaüja. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments s'alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I en plena de successos, una nena d'uns 12 mesos està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari de Segre i ha confirmat la CNN, un testimoni va veure el dia d'ahir, divendres, com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Immediatament es va trucar al 112. Els pares de la menor, que eren a casa, van baixar al carrer en sentir els crits i la van dur al cap del poble, al mateix carrer que en aleta del domicili familiar. Des d'allà, la nena va ser traslladada per helicòpter del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem ara de cultura, ja que ara 6:15 de la tarda la Colla Jove Xiquets de Valls comença, serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. I en esports, a les 9, el Centre d'Esports Sabadell juga al Camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Hola, bona jornada i benvinguts a Vampire Sados 432, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Romlins, sóc amb tota la seguretat del món el puto pitjor de jockey del planeta Terra, amb moltíssima diferència, i avui començarem sentint a una banda provinent de finals dels anys 80, que van tindre una trajectòria breu, però que fa ara una dècada es va recuperar les maquetes que havien enregistrat i que penso que haurien pogut tindre bastanta més sort que la que van obtenir en el seu moment. Comencem. Es deien Los Suspensos, que ja et deixava entendre que segurament la cosa no aniria per bon borràs, i comencem sentint Una tarde de septiembre, que podria ser el que havien de fer la gent

The Happy Somethings, que ens recomanaven aquesta seva última cançó, Consolation Street, i que, evidentment, com que és tan reboníssima, no ens fa res de posar-la al Vampiresados. Tampoc ens fa res de sentir una música totalment diferent, o no tant, vés a saber, el Sfida Adue, que Marcelo Giombini va composar per la pel·lícula Balata per un pistolero.

Flaire. El diccionari català flaire vol dir aroma, olor. Les granges de porcs a centenars. Les cases dels seus propietaris endreçades i amb bons cotxes a la porta. Els camps sense vida. Res, cap insecte ni males herbes. El còctel és purins, herbicides i insecticides. Milers de porcs d'engreix i de truges que viuen torturades i que, com els seus fills, no veuran mai cap arbre, cap muntanya, cap riu. Hem creat la indústria del maltractament animal. La flaire s'escampa per tota la plana de Vic. No tenim mesura en res. No en tenim mai prou. Ho volem tot. Diuen que, a la plana, cada dia es maten milers de porcs. Diuen que els porcs es venen a la Xina, que paga molt bé. Sí, sí, amb la Covid-19. I aviat, la 20.

No Milk Today dels Hermans Hermits, que bé, a mi em poseu uns violins amb una cançó regular i ja, o sigui, em podeu atracar, eh? Em podeu fotre tot el que porti a sobre i serà ben robat, perquè és fabulós sentir aquests instruments clàssics en una cançó pop. Hi ha una cançó pop que fa més de 30 anys que va ser composada i que fa més de 30 anys que l'estic sentint des de que vaig anar a buscar aquest disc. Em sembla que era a l'Amant de Vic, a la botiga de discos Amant de Vic, que ja fa anys que és tancada. I en el seu llibre Des del Jergón, que el vaig llegir, em va passar per alt, però l'altre dia parlant amb en Xavi Solem en Catalunya Ràdio em va dir, hòstia, jo m'agrada molt aquest llibre perquè explica moltes coses, per exemple això de Brindis, no? de la cançó Brindis, que comença, que és una oda de l'alcoholisme, i que comença amb el Porrón Pompero. Jo dic, com pot ser que comenci amb el Porrón Pompero? Després ho sentim, ara quan comenci, però us llegeixo una mica la lletra perquè veieu com es pot fer apologia del licor i no passava res als anys 90 i 80 i 70, i segurament que ara, bé, ara potser se'ls endurien, els tancarien a la presó. Podría hacer daño el agua y no el licor. Podrían los años no pasar factura al portador. Podría ser, pero no. No tenemos cura ni encontramos otra opción. Así que entremos al mesón. Brindemos al son de un extraño rock and roll. Brindemos los dos. Simulemos otro amor. El tiempo es veneno y solo con veneno se puede al veneno vencer. Así que yo relleno mi copa otra vez y me vuelvo a hacer querer. El tiempo es veneno. Y solo con veneno se puede al veneno vencer. I sentim ara com comença el ritme de Manolo Escobar, un porrom-pom-pom, que de seguida enllaça amb la lletra de la cançó i pràcticament no ens n'adonem.

El segon tema de l'àlbum Songs from the Land of Not que els Beach Boot van publicar ara fa 7 anys. Aquesta és una banda nova iorquesa i el tema es diu I don't wanna be the one you love, que és una forma bastant cruel de dirigir-te amb una persona que t'estimaria, no? I potser per això la FEM, la formació francòfona, ens pregunta Où va le monde?

Cultura. Diuen que hem de salvar la cultura, el teatre, el cinema, el circ, el liceu, els premis literaris, els poetes i els escriptors parlen de la cultura dels creatius. Ah, me n'oblidava dels pintors, dibuixants, titellaires. Demanen subvencions. Tothom demana subvencions. Però els diners no arriben per tothom. Els militars volen tancs i avions i els jutges, com tots els funcionaris, sí, repeteixo, com tots els funcionaris, privilegis. Però molta gent ha d'anar a buscar menjar a la beneficència de les ONG. De fet, què és la cultura? La Traviata? El Liceu? La Sagrada Família? Milers de museus? Segurament la cultura és entendre que no som res o menys que res.

Chica de la Gabardina, una història que ens cantaven Los Suspensos, que era una formació de Madrid, no sé si abans ho he dit, però que van tindre una curta vida i tot i així van poder enregistrar algunes maquetes que l'any 2015 van ser recuperades. El grup estava liderat per Tito Lorenzo i Miguel Riesgo, que havien sigut locutors de Ràdio Pirates, que van començar assajant en una església i després ja en locals d'assaig com Déu mana, i aquí se'ls hi va unir la Cristina Pérez Serrabona, que és qui feia aquestes composicions brillantíssimes i té aquesta veu que la podria emparentar directament amb el Donosti Sound. Ahir quan sentia aquesta cançó hi ha un tros molt concret de La Chica de la Gabardina que dic, hosti, això em sona moltíssim, moltíssim, moltíssim, i més tard potser m'equivoco, però m'ha retret amb una, sobretot aquest petit fragment, a una cançó de l'Oquillo y Trogloditas que es diu Maria i que ara sentirem, però primer deixeu-me posar aquests dos trossos a veure si esteu mínimament d'acord.

Bé, com a mínim la veu és molt més bonica la dels Suspensos que la del José María Sanz, i no sé si la Cristina de los Suspensos tenia aquesta mena de fatxenderia de fer veure que era una persona molt d'esquerres, però a l'hora de la veritat el comportament sembla exactament tot el contrari. Tot i així, és com que nosaltres no fem presoners a vampiresados i no jutgem els músics per la merda que puguin arribar a tindre el seu cervell, sinó per la seva música, sentirem des del principi Maria, de Loquillo i els usonencs, los trogloditas.

0: Els anticrists de Moncore, més coneguts com AC per DC, ens portaven aquesta Copsucker, que més o menys vol dir... es veu que és una barreja de dues... És un insult anglès que significa xupar polles, però que, a més, com que s'utilitza cop com a inici de paraula, que significa policia, doncs encara li dona un sentit més vergonyant a la paraula. Sí, sí, què voleu que us digui, tu? Cada societat necessita els seus repressors i, clar, que no esperin ser les persones més simpàtiques del món. Sí que potser ho era, per alguns, en Pau Riba, amb la seva orquestra Fireluche, amb qui tocava aquesta cançó, que no és la Nina de Porcelana, sinó la Nina de Miraguano, que... Si ateneu a la lletra, potser us podrà fins i tot arrencar alguna llagrimota.
1: La Maria s'adorm i a fora el vent la bressola. Rum, rum, entre les branques, una remor com de mar. La Maria s'adorm i desitjos i encanteris amagats a la panxa d'una nina li bressolen la son. Que el llit es converteixi en un mar esbarriat

d'elles sense fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa. Que no et senti dir mai, sí, sóc aquesta mandrosa acumulació d'errors, i que entenguis que estimar és estimar involuntàriament, imperfectament, inevitablement, i que si t'enamores d'algú t'entrebanquis contínuament amb el seu nom i que et digui t'estimo però no ho sé escriure, i que quan us veieu

capita donar contínuament a llum. I que estimis i et deixis estimar, que sovint és la lliçó més difícil d'aprendre. I després, silenci. Sigues només un infant que fas gargots. Mantingues la teva innocència lluny de l'abast dels adults. No et venguis mai per una droga de tranquil·litat, per una punyalada amable.

0: boca, nas i orelles. I estigues contenta.
1: Sado. La pràctica eròtica de donar o obtenir plaer a través d'actes que impliquen rebre o infligir dolor o humiliació es practica a vegades de manera inconscient o malaltissa. Votar els pressupostos del gobierno és buscar plaer en la litúrgia eròtico-religiosa del sadomasoquisme definida com a poder i càstig o esclau-esclava. Viure tancat a la presó dels espanyols que cada dia t'humilien i et maltracten i donar suport parlamentari al PSOE Unidas Podemos és un espectacle de sadomasoquisme. Sí, a les escenes hi veiem també jutges, fiscals i advocats de l'Estat. L'eròtica del sado creix i només es pot entendre perquè en el sacrifici i el càstig algú hi veu el benefici del martiri.

Rangan de Hurricanes ens cantaven Hail Little Frog, ei petita granota, que començava amb aquest so pràcticament tirolès que segurament no serà la millor cançó del 432, però com a mínim s'hi haurà aproximat. La millor del programa anterior, del 431, podria ser tranquil·lament aquesta.

que no és altra que la cançó del Sei Sumi, que es diu Old Town i que té aquesta melodia brillantíssima, o com a mínim a mi m'ho sembla, i mentre no en Joan Garcia no digui no, ara el Vampire S2 ja no el faràs tu, el farà qualsevol altre, doncs aniré triant les millors cançons de cada Vampire S2. Ah, també les pot triar algú més, eh? Si algun dia algú se sent molt motivat, ens pot enviar un missatge, un correu electrònic, el que vulgui, i s'accepten propostes. Continuem el 432 amb un tema de l'Alan Vega que porta el nom de Rebel.

Frankie Valli, el cap de banda de Four Seasons, cantava aquest Cherry, que és ideal per vacilar, una cosa que ara ja no es fa perquè et parteixen la cara directament i se t'han acabat les ganes d'una vegada per totes. Anirem tancant l'edició normal, avui bastant puntuals, de Vampiresados abans d'entrar a les boles extra, amb una nova cançó de Los Suspensos, que en aquest cas serà Mi Gran Amor.

quan despertem de la sintonia de sortida, que és la mateixa que la d'entrada, però al revés, com si fos una psicofonia, ja no llegirem més textos del serpent del nano Riol, sinó que sentirem el predicador d'aquesta última setmana. Vinga, fins ara mateix. Adéu.

Indigència. Els adolescents que vam créixer a Ripoll dels anys 80 ho tenien força cru a l'hora d'omplir les estones de lleure del cap de setmana. L'activitat consistia o bé a anar-te a podrir a la discoteca del poble o bé a podrir-te dins d'algun bar on la mitjana d'edat era bastant més alta. En alguna ocasió havíem aprofitat la nit de dissabte per recórrer a peu la recentment estrenada variant de la carretera nacional 152, ben fosc i sense llum. Amb el perill que això suposava, abans de tornar a casa a veure si enganxàvem alguna pel·lícula de cineclub al segon canal fins que tancaven l'emissió. O en cas que tinguessin vídeo, aprofitar per posar una cinta i veure-hi els episodis dels joves en bucle. Les opcions eren tan mínimes que encara sort que no ens vam aficionar a esnifar cola, fer la vertical en pilotes o inspeccionar la salubritat de les clavegueres. Per assistir a algun concert que valgués la pena, havies d'esperar la festa major. L'efervescència del rock ibèric va fer que durant 4 anys consecutius el pavelló de Ripoll s'omplís de públic per veure-hi la Unión, Loquillo y Trogloditas, Los Rebeldes i Gabinete Caligari. Gràcies a aquesta música popular, els joves del Ripollès van atrevir-se a comprar instruments amb la voluntat de fer cançons i mostrar-les sobre d'un escenari. A final de la dècada, a més, algunes bandes van deixar constància que es podia fer la mateixa música expressant-se en català. Els Banyolins Kitsch van mostrar-nos que no només era possible, sinó que també hi havia la possibilitat de no haver-se'n d'avergonyir. Tot plegat va afavorir que alguns locals apostessin per la música en directe. A Ripoll va ser pioner al Bar Mundial, on setmanalment hi havia diverses ofertes de bandes no només catalanes, sinó també vingudes d'altres latituds geogràfiques, fins i tot de l'estranger. El Pink Panther de Camprodon va ser un altre dels focus des del qual la música en directe podia ser un reclam igual d'efectiu que el d'un simple discjòquei posant una cançó rere l'altra. Grups locals com els Paper de Plata omplien a vessar aquest establiment cada cop que hi actuaven. I altres locals que fins aleshores havien fet les funcions de discoteca van apostar també per programar directes. El cas de l'Stinger de Ripoll és paradigmàtic, perquè a més va rebre el 1990 el Premi Nacional de Música a la millor sala, juntament amb la mítica Cova del Drac barcelonina. La discoteca ripollesa tot just feia uns mesos que estava acollint concerts i posteriorment tampoc va allargar massa en el temps aquest costum. La casualitat va fer que l'eclosió musical coincidís amb la meva majoria d'edat, tot i que negaré sempre haver dit que en aquella època ja hagués nascut, i per tant, amb la possibilitat de desplaçar-me. Malgrat tot, mai vaig tenir un major contacte amb la música que el de parar l'orella i extreure en orgasmes auriculars, un costum que he segut conreant. Amb el pas dels anys, cada vegada resulta més complicat aconseguir-ho. Ja no parlaria de Ripoll o la comarca o fins i tot d'Osona i la resta del país. Sembla que tots plegats ja en tinguem prou amb un Primavera Sound o un Mercat de la Música Viva on s'acumula gran part de la proposta anual. I misèria per la resta de l'any. La perspectiva és que cada vegada hi haurà més persones que en el millor dels casos

casos creguin que no hi ha música més enllà de Springsteen o, en el pitjor, que les tendències urbanes d'infumables sonoritats seran la pèssima banda sonora de la resta de les seves vides. Benvinguts a la indigència cultural.

Els Kitsch, evidentment, demostrant que es pot fer música en català i que tingui, no uns mínims, en el seu cas té pràcticament uns màxims, però aquest final és antològic del seu últim disc, Déu, no sé pronunciar-ho de cap altra manera. Hi havia l'impremta Maideu de Ripoll, no sé si encara l'utilitza, crec que sí, un logo que és una mà i el número 10, no? que també podria ser el títol d'aquest últim disc dels Kitsch, tot i que Maideu es pronuncia Maideu i no Maideu, però bé, és igual, quedava bastant original i res a dir, que sembla que estiguem sempre buscant els tres peus al gat. Hòstia Pedagògica és un nom per un grup collonudíssim, que a més diuen coses a les lletres que encaixen en la seva música obsessiva. Estàs roto.

El mateix que us deia abans dels violins es pot aplicar a les guitarres així un pèl distorsionades i amb mala llet i amb velocitat. Sentim ara Black, una cançó dels Australian Blonde, dels australians, volia dir, dels asturians Australian Blonde, on les guitarres també brillen per la seva presència.

Després de passar per Austràlia amb l'ONI i la Costa Brava, el Francisco Fernández, conegut posteriorment com Francisco Nixon, va publicar alguns àlbums, entre els quals Lo malo que nos pasa, del qual en sentim el tema, L'Evidente.

tot plegat disfressat gairebé de Barry White, Francisco Nixon. Ens anem una mica més al nord del continent veí dels Estats Units per sentir els Decats, des de Toronto, cantant Tonight Again.

No, tampoc era la cançó perfecta, però persistirem en la seva recerca. Va, fins la setmana entrant, si encara us heu cansat de mi. Adéu.

0: bona. Has sobreviscut a un altre vampirissado.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús, amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Tres persones han mort avui dissabte en tres accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat, a la metlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a l'Ins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans de la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous, mentre anava en moto d'aigua per la badia de Roses a l'Alt Empordà. I parlem en plana internacional dels Estats Units i l'Iran, que tenen enllestit un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'Orient Mitjà. Trump ha anunciat que l'acord s'assignarà demà i que llavors s'obrirà l'estret d'Hormuz. I tornem en plana de successos a casa nostra i en concret d'incendis, ja que els bombers tenen estabilitzat des de primera hora de la tarda l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanaús, a la Segarra. Durant l'operatiu han treballat fins a 45 dotacions terrestres a més de 9 aèries. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny. La preocupació per ara encara segueix sent el vent de marinada, que durant aquesta tarda pugui canviar la direcció de l'incendi. Precisament per aquestes temperatures altes de primavera, hi ha hagut preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem encara en plana d'afectacions, ja que la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I parlem ara de cultura i anem fins a Sant Cugat del Vallès, que acull aquests dies una nova edició del Sant Cublac, un festival que enguany posa el focus en les connexions culturals i musicals entre Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Ho estan seguint des de Cugat Mèdia, el Sergio Morales.
2: El parc de Can Bernet de Sant Cugat és aquests dies Freedom Town, on aquesta tarda els ritmes llatinoamericans són els protagonistes del Sant Cublac. La 12a edició del festival posa el focus en les connexions culturals i musicals entre l'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa, i avui ho fa a través de la salsa. Des de fa una estona té lloc aquesta trobada de salsa social organitzada per Pinya con Salsa, una proposta oberta que converteix l'espai en un punt de trobada per als amants d'aquest gènere musical. La jornada continuarà amb els concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Joao del Monte i culminarà aquesta nit amb Latin Goes Ska, una producció pròpia del festival que connectarà musicalment Cuba i Jamaica. Aquest diumenge, més iniciatives centrades sobretot en el públic familiar.
1: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esport Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptorium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptorium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptorium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'arxiu comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
3: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptorium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
4: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptorium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista a mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
5: ¿Qué estás tocando?
6: Una canción que he compuesto yo.
5: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
6: No los...
5: La tocaste para ella, tócala para mí.
6: Bueno, es que no la recuerdo.
5: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
6: Sí, jefe.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial perquè separava la seva manifestació d'una concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu del col·lectiu antifeixista diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
2: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe i de la classe treballadora.
1: Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 7:45 des de la plaça Tetuán, a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut, com us explicàvem, cops de porra. I 3 persones han mort avui dissabte en 3 accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans de la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava a moto d'aigua per la badia de Roses. I seguim parlant, en aquest cas, de successos, ja que una nena de 12 anys està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat la CN, un testimoni va veure el divendres com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Des d'allà la nena va ser traslladada en helicòpter a del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem d'en planeta internacional, ja que el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social. I en cultura, el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en què es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el premi Montserrat Carulla a la gala de Cluenda d'aquest 18è FICCAT que es celebra a Roda de Barà. En el seu discurs, Joana ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En xarxa.

0: empat amb l'Alborg danès, però els blaugrana, que sempre havien anat per davant al marcador, han aconseguit classificar-se per la final. Serà demà a les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia davant el Fuchse Berlin, que s'ha desfet del Bac de Bur a semifinals.
1: D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta, que busca aquesta hora la segona Champions.
0: Els mariners disputaran a Malta a partir d'ara, a les 9, ha començat ara mateix el partit, la final endavant al Prorreco italià. L'Atlètic Barceloneta havia superat a semifinals el vigent campió, el Ferencváros. A la tanda de penals, els de Fran Fernández volen el segon títol de Champions pel club després del que van aconseguir el 2014. Ja ha començat el partit i, de moment, 1-0 favorable a l'Atlètic Barceloneta.
1: I ha començat també ja el partit del Sabadell, que vol avançar-se a la nada.
0: És l'última eliminatòria per optar a l'ascens a segona. Comença a Zamora. Ara a les 9 ha arrencat aquest partit. De moment 0-0 al marcador. Els arlequinats busquen un bon resultat per afrontar el proper cap de setmana en la tornada a casa i en la lluita per l'ascens a tercera federació. Hi havia aquesta tarda el duel entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro. La Pobla portava avantatge de l'anada amb l'1-2. Avui el partit ha acabat amb 0-0 i, per tant, la Pobla de Mafumet, que puja a tercera federació.
1: I primer match ball pel Barça de bàsquet.
0: Necessita una victòria per classificar-se per la final del play-off pel títol a la Lliga Endesa. Després dels dos primers triomfs a Palau Blaugrana, ara els de Xavi Pascual se la juguen a la pista del Tenerife. El partit ha començat a les 8 de la tarda i ara mateix està guanyant el Barça d'un únic punt, 42-43.
1: Vinga, són les 9:05, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant ara mateix, començant pel Waterpolo Champions masculina, la gran final, el Barceloneta buscant el segon títol.
1: Sí, el busca el segon títol de Champions, com dèiem, el 2014, l'única Champions que té el conjunt barceloní. Ha començat ja aquesta final davant del Prorreco italià, res fa ben pocs minuts, però el conjunt barceloní ja està guanyant per 2-0 ara mateix en aquesta arrencada d'aquesta final de la Champions.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió ha començat ja al partit i a les coses de moment no li van bé al Sabadell.
1: Està perdent el Sabadell aquest partit que és l'anada de l'última eliminatòria ja per aconseguir l'ascens a segona. Doncs de moment el Sabadell, que juga al camp del Zamora, i està perdent 1-0. Ha començat fa res ben pocs minuts aquest partit i ja comença amb el marcador advers al conjunt arrequinat.
0: Déu-n'hi-do, mal inici del conjunt de Ferran Costa. I en bàsquet, Lliga CB, play-off pel títol, tercer partit de semifinal. Si el Barça guanyés avui, ja seria finalista. Com van les coses?
1: Sí, havia guanyat els dos primers partits, per tant, avui una victòria ja li valdria per arribar a la final. De moment està guanyant el Barça, es va mantenint aquest punt de diferència, favorable al conjunt blaugrana, ara mateix 44-45 davant de la Tenerife. Ara el Tenerife acaba de fer una cistella, s'han ajustat les coses, 46-45, però les diferències són pràcticament mínimes.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 7 minuts, som els de l'Enjoc i fins a les 10 de la nit a la teva ràdio local t'aproparem l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra, molt farcida encara a aquestes alçades de juny. Avui dissabte 13 de juny de 2026. Començant, com dèiem, pel waterpolo, i és que el Barceloneta s'està jugant a aquesta hora amb alta el títol de Champions, el que seria el segon títol de Champions de la història del club.
2: Sí, havia aconseguit l'únic títol que té, l'única Champions, el 2014, i ara amb el nou tècnic, el Fran Fernández, doncs l'equip vol aconseguir la segona. Havia aconseguit superar ni més ni menys que semifinals al Ferencváros, a la tanda de penals, s'havia classificat per aquesta final i ara s'està enfrontant a un dels grans d'Europa, el Prorreco italià, en aquesta final de la Champions, que s'està disputant a Malta, igual que ho van fer les noies. De moment està dominant el conjunt mariner per 3-1 en aquesta arrencada de partit fa 8 minuts que s'està disputant.
1: I tot això ahir a la Champions femenina, també a Malta, en aquesta final a 4, tant masculina com femenina, doncs ahir jugaven el partit pel tercer lloc dos equips catalans. Finalment serà el Sant Andreu qui ha acabat la tercera plaça.
2: Sí, perquè els dos van perdre a semifinals, hi havia una possible final catalana, però no es va donar i els dos van acabar lluitant per aquesta tercera posició. Va acabar guanyant el Sant Andreu per 9-11, per tant el Sant Andreu queda tercer. El campió d'Europa és l'Olympiacos, va superar el Ferencváros a la final per 17-14. És el quart títol del conjunt grec, l'havia aconseguit el 2015, el 2021, el 22 i el 26. Feia 3 anys seguits que guanyava un equip català la Champions, 2 anys al Sabadell, l'any passat al Sant Andreu, però aquest any no ha pogut ser.
1: Doncs el Sant Andreu, que es va prendre, podem dir, la revenja de la final de Lliga, on el Mataró va guanyar a la piscina del Sant Andreu el títol de Lliga, doncs ahir el Sant Andreu, en aquesta final de consolació europea, es va imposar al Mataró. Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
3: L'Assolim Centre Natació Mataró cau contra el Sant Andreu en la lluita pel tercer lloc, una embranzida final andreuenca que deixa sense bronze les mataronines 2 dies després de perdre les semifinals contra l'Olympiacos. El primer quart ha començat amb bon peu pel conjunt mataroní. 2 gols inicials la situaven per davant, però el Sant Andreu ha pogut empatar abans del minut 8. A l'inici del segon ha seguit la tendència a l'alça de les barcelonines, que de fet s'han posat per primer cop per davant. 0-4 de parcial, que ha suposat un cop dur d'encaixar, això sí, trencat pel penal de Jovel Robert. El batibull de gols s'ha segellat amb un 2-4 que ha dut el descans a perdre de 2 gols, 4-6. La represa no ha estat massa millor. El Sant Andreu s'ha avançat al marcador situant-se 3 gols per sobre. A partir d'aquí, un estira i arronsa per retallar i encaixar, que ha dut el quart al 7-9 en contra del Mataró.
1: Doncs el Sant Andreu que va imposar-se al Mataró, del costat andreuenc, Gisela Ferrer i el tècnic Javi Aznar analitzaven així aquest triomf.
4: Són llàgrimes d'emoció, de voler tancar un cercle bé, de posar una cirereta aquesta temporada que crec que veníem amb unes dinàmiques una mica pesades i de curar-nos una mica feridetes de les finals de

0: sense perdre cap partit, només el partit a penals de les semifinals, però en el temps real aquest equip no ha perdut en 2 anys un partit. Crec que hem d'estar molt orgulloses. L'equip s'ha deixat la vida, no eren bons moments, però crec que ens hem sortit d'una situació una mica així després de la semifinal, que va ser molt dura, i el caràcter d'aquest equip i el caràcter guanyador, sobretot, no?, de totes les jugadores, i molt content, però sobretot content per elles, perquè crec que s'ho mereixien.
1: Doncs aquestes declaracions als companys de BTV, on Javi Aznar també va confirmar que marxa després de 12 temporades. De fet, marxarà a gran part del bloc de les jugadores del Sant Andreu i segurament acabarà una etapa i en començarà una de nova. Javi Aznar explicava així el seu comiat.
0: Jo li dec molt al club. Crec que he estat 12 anys treballant amb unes condicions fantàstiques. He estat a casa meva. I ara, tancar aquesta etapa, no passa res. Tant de bo ens trobem a retrobar més endavant, perquè, jo sóc entrenador de waterpolo i torno a repetir, jo crec que les circumstàncies han sigut unes circumstàncies complicades, però jo em sento santandreuenc i del poble de Sant Andreu i molt content per tot el que hem fet i tant de bo que ens retrobem més endavant.
1: Doncs veurem com canvia tota l'estructura i gran part de les jugadores en aquest Sant Andreu. I a tot això, la divisió d'honor femenina avui ja jugava el segon partit de la final per la permanència, el millor de 3, i haurem d'anar al tercer.
2: Sí, s'haurà d'anar al tercer partit per saber quin dels dos equips acaba aconseguint la permanència a la divisió d'honor, si Irunya o Horta. El primer partit l'havia guanyat l'Horta per 14-12, 2 gols de diferència, i avui està l'Irunya a la seva piscina, qui s'ha acabat emportant la victòria només d'un únic gol de diferència, 18-17. El tercer partit serà a la piscina de l'Horta dissabte vinent a les 5 de la tarda.

0: Vinga, 9 i gairebé 14 minuts. Parlem també de l'altra gran competició europea que es disputa aquest cap de setmana, a la Champions masculina d'handbol. Final a 4 a Colònia. Ha hagut de patir el Barça, però jugarà a la final.
1: Sí, ha hagut de patir. Ha necessitat una pròrroga per acabar-se classificant per ser en aquesta final, de la final a 4 a Colònia. Això que el Barça anava dominant, però ha vist com l'Albor al final doncs, li ha retallat distàncies fins a acabar aconseguint aquest empat i forçar la pròrroga. A la pròrroga, el Barça s'ha imposat per 32 a 37 i jugarà demà a la final contra el Füchse Berlin, que ha superat en l'altra semifinal el Magdeburg. La final serà a les 6 de la tarda demà.
0: Doncs ha estat un gran partit d'handbol i el Barça, al final, a base de resiliència i de solidaritat entre els seus jugadors, ha aconseguit superar l'Alborg, el conjunt danès, a la pròrroga, tot i que gran part del partit havia dominat el conjunt blaugrana, però al final li ha costat un temps extra aconseguir aquest bitllet per la gran final de demà, diumenge a les 6, davant del Füchse Berlin. Ara fa uns moments els companys de 3CAT Info, un dels jugadors del Barça, Dani Fernández, que deia això.
2: És increïble l'Àngel, la pressió que fa, com es pot girar un partit en qualsevol moment, cap a bé o cap a malament. Però bueno, crec que avui l'equip ha estat superbé. És la mostra de que estem tots junts. S'ha posat el partit molt, molt, molt difícil després d'anar guanyant tot pràcticament els 60 minuts. I aquesta pròrroga que cau cap a nosaltres per una final més, també.
0: Vinga, un quart de 10 de la nit. Parlem de futbol, play-off d'ascens a segona divisió, anada de la final i, doncs ho dèiem abans, no han començat massa bé les coses pel Sabadell.
1: No, de fet, està perdent des del minut 3 de partit al camp del Zamora. Això ja és l'última eliminatòria. Si supera aquesta eliminatòria el Sabadell, doncs serà equip de segona, però de moment està perdent el conjunt arlequinat, això sí, li queda la tornada a casa, per tant, a la nova Creu Alta i, a més, tots els minuts que queden encara d'aquest partit, però des del minut 3 està perdent perquè el Zamora ha aconseguit avançar-se amb el gol de Mario Losada.
0: Doncs a veure si reacciona el Sabadell i aconsegueix doncs, treure un bon resultat a cara al partit de tornada del pròxim divendres, recordem, a la nova Creu Alta. I per cert, que un equip que jugarà a Primera Federació, que jugarà la pròxima temporada a Primera Federació, com ho està fent de moment el Sabadell, és el Sant Andreu, que ha fet oficial avui el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del defensa català de l'Antequera, Fèlix Garreta, de 22 anys, amb experiència a la Primera Federació, també a Segona Divisió amb la Morevieta, i fins i tot, recordem, havia debutat a Primera amb el Betis.

0: Tot això doncs en aquesta categoria, però si ens fixem també en una altra de les notícies d'aquesta tarda, el play-off d'ascens a tercera federació, s'ha disputat la tornada de la final i ja tenim un altre equip que puja a tercera divisió.
1: Sí, és la Pobla de Mafumet, ja havia agafat avantatge en el partit d'anada, havia superat el Sant Mauro per 1-2 i en el partit d'avui no s'han vist gols, ha acabat amb 0-0 el partit i això ha fet que la Pobla de Mafumet faci bo el partit de l'anada per acabar doncs aconseguint aquest ascens a tercera federació.
0: Doncs eufòria i festa ara mateix a la Pobla de Mafumet. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Bé, som amb Eric Mora, un dels protagonistes d'aquesta eliminatòria de la final del play-off d'ascens. La Pobla ha pujat a tercera federació, autor del gol de falta en el partit d'anada, empat a 0. Felicitats, Eric. Finalment, s'ha recuperat la categoria dos anys després.
3: Sí, muy felices por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero hemos logrado el objetivo que queríamos todos.
2: S'ha patit en el partit d'avui, però molt ben treballat, sobretot en l'aspecte defensiu. Ells també han mirat de jugar el joc aeri, però vosaltres heu estat una fortaleza.
3: Sí, ya sabemos que somos un buen bloque defensivo, todos damos nuestro 100%, pero al final hemos dado nuestro 100% y nada, muy feliz por todos.
2: Ara important tornar al futbol espanyol, no? En aquesta tercera federació, que dura és aquesta Lliga Elit, no? Tant que penalitza per baix i també per dalt, perquè un play-off és una monada sempre.
3: Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber... Por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a tercera federación, para este pueblo es un orgullo.
2: Felicitas, Eric, y a celebrar-ho.
3: Gracias.
0: Vinga, 9 i 18, i parlem també del play-off d'ascens de segona federació. Demà, anada de la final pel Badalona.
1: Sí, ja és l'última eliminatòria. Si aconsegueix superar aquesta fase, aquesta última eliminatòria davant del Compostela, doncs el Badalona, que pujaria a segona federació, s'enfronta al Compostela, que va ser el vencedor del grup gallec al primer partit al camp del Compostela, demà a les 6 de la tarda, en directe a l'enjoc, a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Doncs vinga, marxem cap a Santiago de Compostela, que volem saludar doncs a un dels jugadors del conjunt badaloní, que a més ja té experiència en altres play-offs, com és el Carlos Guzmán. Carlos, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Ignasi.
0: Què tal? Com esteu per Santiago? Què tal per allà?
4: Bien, bueno, estamos ahora dando un paseo, como he dicho, ahora una actividad de grupo, y bueno, ya con ganas de que llegue el partido de mañana.
0: Com m'arribeu? Perquè després d'aquesta classificació apoteòsica de l'altre dia, del diumenge passat, suposo que a nivell de moral, com a mínim, deu estar platòrics, no?
4: Sí, bueno, la verdad que el resultado en Cornellà no fue bueno, sí que sabíamos que tenemos opciones, aunque era complicado, y bueno, la verdad que el partido de vuelta en casa fue espectacular, con un final inolvidable, pero bueno, ya tenemos que dejarlo un poco al lado y bueno, pensar que empieza otra eliminatoria contra un equipo que no conocemos tanto como Cornellà Hospitalet, y bueno, con ganas de sacar un buen resultado para digamos, la vuelta poder terminarlo en casa.
0: I pel que heu pogut veure aquests dies del Compos, que hem d'esperar d'aquest rival demà? Perquè pel que he vist és un equip també que defensa molt bé com vosaltres, equip menys golejat del seu grup, igual que vosaltres aquí a Catalunya.
4: Sí, bueno, al final es un equipo grande, un equipo que en teoría o muchas veces están con deberes superiores, es una plantilla hecha para subir directo y no lo consiguieron, un poquito parecido a nosotros que han estado todo el año primeros y al final no se les ha dado, y bueno, supongo que en casa será un equipo también muy complicado, es un equipo con experiencia, físicamente fuerte, pero bueno, nosotros tenemos nuestros argumentos y bueno, sabemos que va a estar igualada y que se va a decidir en detalles y el que esté más acertado en esas ocasiones, que no creo que haya muchas que las tengamos, pero bueno, como hemos visto estas eliminatorias, sacar un buen o mal resultado en la ida tampoco te asegura nada, pero bueno, vamos con confianza para poder sacar un buen resultado.
0: Quin camp tan bonic i tan històric, per jugar a futbol demà, Carlos.
4: Sí, bueno, la verdad que yo ya he jugado en este campo, bueno, me tocó con Terrassa play-off, pero sí que al final es un campo de primera división, un campo de césped natural, un campo que en principio, pues lo que dicen, va a haber gente, y eso al final al futbolista es lo que le gusta, que no sean nuestros, ya eso será la semana que viene, y bueno, creo que tenemos que disfrutar de este tipo de partidos que no se juegan cada día, porque estamos a dos partidos de poder ascender.
0: Clar, és el que dius tu, a dos partits, després d'una temporada molt difícil, amb molts obstacles, però us heu plantat fins aquí.
4: Sí, bueno, la verdad que hemos estado casi toda la temporada de líderes, no hemos tenido un final como el que queríamos, pero bueno, al final eso es... Puede pasar lo que nos ha pasado en el peor momento, luego tuvimos un cambio de míster, bueno, el playoff no entrábamos a lo mejor en la mejor situación y creo que el equipo ha dado la vuelta y se ha podido intentar rearmar para poder tener opciones y ahora estamos aquí y no queremos parar y queremos ya hacer el último esfuerzo para poder ascender, que bueno, que para tanto para nosotros como para el club será muy importante, y bueno, y tenemos que ir con todo para poder lograrlo.
0: Pues a veure si s'aconsegueix i d'aquí una setmaneta ho podem celebrar. Per cert, que els dos partits els podrem seguir a les televisions locals de la plataforma La Xarxa Més. Carlos, moltíssima sort de demà i d'aquí una setmana a veure si podem celebrar un ascens.
4: Vale, vale, muchas gracias, Ignasi.
0: Doncs el Carlos Guzmán, el jugador de la Badalona, a unes horetes d'aquest partit decisiu demà a les 6 al camp del Compostela. Com us dèiem, el podreu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i de les televisions locals, de l'Enjoc Televisió. Abans del partit escoltàvem també el tècnic Miquel Esparrén.
5: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
0: Vinga, i més futbol. Per cert, el Terrassa ha anunciat avui la incorporació del migcampista del Vilanova, Albert Selman. Com us deia, més futbol. Demà, tornada de la final del play-off d'ascens a Lliga Elit. Demà tindrem un altre equip que pujarà a Lliga Elit.
1: Sí, s'enfrontant en aquesta eliminatòria el Viladecans i l'Igualada. Aquest partit serà demà a les 6 de la tarda. Ja és la tornada, a l'anada havien acabat amb empat a 0 al marcador.
0: Doncs abans del partit, aquesta era la valoració que em feia Carlos Barrios, el jugador de l'Igualada, després del partit d'anada.
6: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0 sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes. De cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: Vinga, 9:24, com està ara mateix el bàsquet?
1: Doncs ho dèiem, que estava molt ajustat aquest partit. Ja està a l'últim quart, el darrer i definitiu. I de moment està perdent el Barça per 2 punts de diferència, 58-56. Per tant, ara mateix el Barça remolca en aquest partit.
0: Doncs absolutament tot obert, eh? Recordem que si el Barça guanyés, doncs aconseguiria ja plaça per a la gran final. A tot això, ahir la penya va tornar a caure.
1: Sí, la penya havia perdut d'un únic punt de diferència en el primer partit, 118-117 davant del València Bàsquet a la Fonteta de Sant Lluís, però ahir va perdre de manera més contundent, 90-76, i està obligat a guanyar els dos partits a Badalona i un tercer que es tornaria a disputar a València, doncs si vol ser a la final. Demà a les 8 de la tarda, doncs el primer partit a la pista de la penya, a l'Olímpic, a partir, com dèiem, de les 8 de la tarda.
0: Doncs com van ahir, Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra?
7: El València Bàsquet posa el 2-0 en l'eliminatòria contra la penya després de superar els verdinegres per 90-76 al Roig Arena. La sèrie es trasllada ara a Badalona després d'un segon partit amb un clar dominador al conjunt de Pedro Martínez, que va passar per sobre de l'equip de Dani Miret. Va ser una autèntica piconadora, amb Badio amb 16 punts com a màxim anotador, però és que va comptar amb fins a 6 jugadors amb dobles dígits. 13 triples de 40 intents va anotar el València Bàsquet, mentre que la penya en va clavar 9, la meitat dels que va aconseguir el primer partit. Una estadística molt important i a tenir en compte. Només Parker, amb 16 punts, va ser el més destacat d'un conjunt verd i negre que ja al descans perdia de 13. I, de fet, ho va arribar a fer de fins a 24 punts de dèficit, fins que un parcial de 0-10 a l'últim quart va maquillar el marcador. Aquestes eren les declaracions del tècnic Dani Miret al final del partit.
8: Penso que la nostra mentalitat avui no ha estat bona en el sentit de posar excuses de no ser prou físics a l'inici en certs aspectes del joc. La nostra defensa ha de tenir més activitat, més contacte, més responsabilitat. Això és el primer de tot. Si no defensem, avui el València ens ha fet 90 punts, segurament perquè la diferència ja era molt gran a l'inici, no han necessitat fer més. I hem d'atacar millor. Quan ataquem millor, no serà tan fàcil ser agressius. Quan ataquem millor, doncs, com he dit ara mateix, serem capaços de obligar que no puguin ser tan agressius.
7: La penya jugarà demà diumenge a les 8 del vespre el tercer partit d'eliminatòria a Badalona, a l'Olímpic, en el que es diu un partit de win or go home.
0: Doncs déu-n'hi-do. I en bàsquet també, el Cadí la Seu ha fet oficial el fitxatge de l'ala pivot internacional alemanya Lina Sontag, en presència a l'Eurobàsquet 2023 i als Jocs Olímpics de París.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
14: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
15: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
16: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
15: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
16: Adeu, Embaladits!
13: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: La xarxa de comunicació local.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'Enjoc. Darrere mitja hora de programa, actualitzem marcadors. Vinga, Vàter Polo, final de la Champions masculina. Què fa el Barceloneta?
1: Doncs de moment va per darrere el marcador, després d'un segon parcial dominat pel Prorreco italià. Està guanyant 1-3 en aquest segon parcial. El primer havia acabat amb empat a 6 i ara mateix el marcador d'aquest 7-9 favorable als italians. Per tant, els catalans, dos gols per darrere el marcador.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió, anada de la gran final per aconseguir l'ascens. De moment el Sabadell continua perdent.
1: Sí, minut ja 32 de partit i des del minut 3 que el Sabadell està perdent davant del Zamora, 1-0 al marcador amb el gol de Losada. Per tant, el Sabadell que de moment va per darrere.
0: I qui sí reacciona és el Barça de bàsquet.
1: Sí, dèiem que anava perdent, doncs ara mateix està guanyant de 2, 60-62 davant del Tenerife. Ha entrat també una cistella i un tir lliure ara mateix, per tant 60-63, 3 punts de marge pel conjunt de Xavi Pasqual.
0: Doncs vinga, 9:31 minuts. Vinga, i en hoquei patins, hoquei lliga masculina. Ahir va començar la gran final, el millor de 5. No van anar gens bé les coses per l'Igualada.
1: No, els dos primers partits són a la Corunya, Riazor, a la pista del Liceu, i ahir el Liceu va dominar de manera contundent. Va acabar guanyant per 8-2, un partit que el descans ja dominava per 6-0. Per tant, el primer punt d'aquesta final, la primera victòria, doncs és pel Liceu. Demà, a 8:45 del vespre, hi haurà el segon partit també a la pista del Liceu, i després la sèrie ja es trasllada a les Comas, a Igualada.
0: Doncs avui l'Anna Freixa, que ha parlat amb en Marc Muntaner, que precisament feia referència a aquesta compressió tan absoluta dels partits del calendari. Ara, de seguida, recuperarem aquest tall, en aquest cas del Marc Muntaner, explicant que el calendari segurament no els va jugar, o els va jugar una mala passada, no els va jugar a favor, en aquest cas, després d'aquest partit, després d'una sèrie molt exigent davant del Barça.
2: Crec que ahir es va veure un Igualada totalment superat, un Igualada molt cansat, sobretot mentalment. No crec que fos tant físicament, sinó més mental. En 6 dies, exactes 6 dies, haurem jugat 3 partits d'una intensitat brutal, i si comptem diumenge, en 8 dies n'haurem jugat 4. Llavors sí que és veritat que hi ha un cansament mental que és evident, que ells no tenen perquè doncs, han jugat 2 partits menys al play-off. Però és el que ja ho sabíem. Sí que és veritat que no, massa ben fet no està. A Portugal, per exemple, els dos equips que juguen la final crec que tenen 10 dies de descans, pràcticament.
0: Doncs Omar Montaner, que fa referència també al partit de demà diumenge. Diu que el seu equip té temps ara per reaccionar.
2: Estem a una final 22 anys després i penso que ahir l'equip no va estar a l'altura, no va transmetre, no va tenir caràcter, no va tenir ambició. I ho haurem de canviar de cara a demà. Som conscients de que estem lluny de casa, de que pràcticament no hi ha aficionats aquí. Els pocs que hi havia els van posar en un lloc que no veien ni el partit. I els agraïm des d'aquí, amb els diners que van pagar pel viatge. Però, bueno, tot i aquestes milers de dificultats, l'Igualada demà ha de plantar cara, ha de demostrar més caràcter. I sobretot el que penso que hem de fer és creure'ns que els podem guanyar, que és el que crec que vam fer contra el Barça, que era creure'ns que podíem guanyar-los i que estem capacitats per fer-ho. Hem fet un punt menys només en tota la Lliga, en 26 jornades, per tant podem fer-ho perfectament, però necessitem estar mentalment, físicament.
0: Doncs demà, 8:45, aquest segon partit de la final entre Liceu i Igualada, recordem, és el millor de 5 partits. I demà el que es podria decidir és l'hoquei lliga femenina.
1: Sí, perquè és la final, el millor de 3 partits, i aquest ja és el segon demà. El segon partit, a la pista del Fraga, al Sotet, endavant del Vilassana, un Vilassana que es va emportar la victòria en el primer partit per 3-2, per tant, demà, si aconseguís la victòria, doncs ja seria campió de Lliga. Ni Fraga ni Vilassana saben què és aconseguir el títol de l'hoquei lliga Iberdrola, i a més a més, en el cas del Vilassana, és la primera vegada que acaba arribant a la final lluitant pel títol. El partit serà demà a les 12 del migdia.
0: Doncs a veure si aconsegueix el títol al Vilassana, que recordem que aquest any ja havia guanyat la Copa de la Reina. Podria ser l'últim partit de Maria Porta, que ens deia això abans d'aquest partit. També comenta la prèvia del partit el tècnic Lluís Rodero.
3: Anem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt, aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició doncs, que apreta i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs, crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
4: Bueno, estem bé, crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
0: Doncs demà podríem tenir un campió català d'aquesta Lliga Femenina. El que tindrem l'any que ve, segur, és un equip més.
1: Sí, perquè van descendir tres equips que no eren catalans a l'hoquei Lliga Iberdrola i avui ha aconseguit l'ascens al Mataró. Per tant, un equip català més la propera temporada a la màxima competició estatal. Un Mataró que amb dos partits n'ha tingut prou per acabar aconseguint aquest ascens. Ja havia guanyat 8-1 en el primer partit i en el segon davant d'Alcaldes ho s'ha imposat per 3-4 i per tant ja no ha estat necessari. Un tercer partit al Mataró, un any després de el descens, torna a recuperar plaça a l'hoquei Lliga Iberdrola.
0: Doncs festa grossa avui a Mataró, i no només per l'hoquei patins, després ho comentarem també pel que fa al futbol sala. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Partit d'aquest dissabte al pavelló de la Torre Roja no ha tingut res a veure amb el 8-1 de la setmana passada. El club hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats quan en prou feines s'havien jugat els 3 primers minuts de partit. Però les d'Oriol Savinha han sabut reaccionar amb un joc molt més valent i desinvolt que en el maig de la setmana passada han canviat l'argument del partit, aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Júlia Montbrú empatava el partit i pocs minuts després Aina Lleonard marcava el 2-1 per a les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per als locals. El Mataró posava una sisena marxa i imposava el seu altíssim ritme de joc que ofegava materialment al rival. Aquesta situació ha permès al Mataró capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i un altre dia en el límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les d'Albert Larré al partit i de retruc al play-off no estava decidit. El descans li ha provat d'allò més a un Caldes que semblava haver carregat les piles. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Per al Caldes era urgent marcar, i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria. El Mataró ha tingut l'oportunitat de marcar el quart arran d'una falta directa llançada per Nina Almirall, però Judit López ha impedit que es convertís en gol. Però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig de la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador. El club hoquei Mataró era, novament, equip de l'hoquei Lliga Femenina.
0: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A una transmissió ha participat en Jordi Cochran, que després del partit ha parlat amb protagonista.
6: Segurament amb una de les jugadores que està més contenta per aquest ascens amb el Mataró i el retorn a la hoquei Lliga Iberdrola, amb Paula Lladó. Explica'm, com heu viscut aquest ascens en el dia d'avui?
7: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui.
6: Un partit que ha estat completament diferent al de fa una setmana i que igualment, no sé si el fet d'haver guanyat a l'últim minut encara assegureix encara millor aquesta victòria, aquest ascens.
7: Sí, la veritat és que fins l'últim minut ningú ens ha assegurat res, ningú ens ho assegurava, però bueno, potser venies amb el resultat de la setmana passada, veient que et van sortir bé les coses i venies a proposar coses semblants. Ens hem trobat amb un equip molt lluitador, que això ja ho sabíem, amb moltes ganes també. I, bueno, hem sabut jugar el que sabem jugar, amb les idees que ens han proposat, i crec que ha sigut una feina de tot l'equip, d'anar-nos animant, d'anar ajudant-nos i de parlar molt a pista, i això.
6: Temporada espectacular, perquè campiones de la fase regular i amb molta distància respecte de les segones, i en el play-off per la via ràpida, en les dues eliminatòries.
7: Sí, la veritat és que hem gaudit molt d'aquesta temporada, que era l'important. Hem après molt d'estar juntes, perquè no érem un equip que jugava juntes. i ens hem gaudit molt entre nosaltres. Hem après molt de les unes de les altres, de totes les diferències de totes, i crec que aquest és el resultat que ens ha tocat.
6: I et faig una última pregunta. Què suposa per tu aquest ascens? Perquè el Mataró, sens dubte, ets una de les jugadores que té més temporades al Mataró, i tornar a l'hoquei Lliga Iberdrola una temporada després d'haver descendit era tornar a fer-ho, haver pujat amb l'equip, què suposa per tu?
7: Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici. Deixem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
6: Doncs les paraules de Paula Lladó, la portera de Mataró, valorant aquest ascens tan desitjat i finalment aconseguit.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva també hem escoltat els dos tècnics, Oriol Sapinya d'Alcaldes, Albert Larrea, que per ser deia adéu avui, del Mataró.
8: Tinc ara sensacions rares, no? Vull dir, per un costat estic trist, evidentment, perquè penso que, bé, teníem el partit, penso que podríem haver forçat aquest tercer partit demà a Mataró, i al final, detalls, no? Quan arribes a un play-off, al final els partits es decanten per detalls, no? Penso que nosaltres també, doncs, bueno, hem fet mèrits, vull dir, no he tingut res a veure el partit de la setmana passada amb aquest, i m'intento quedar amb això, no? Vull dir, amb la temporada que hem fet, amb l'esforç que han fet les noies i el creixement que han tingut, i, com has dit, la temporada que s'ha marcat aquest equip dins d'aquest club, vull dir, que és una temporada històrica. Esperem que l'any que ve sigui més i millor, la veritat.
9: L'important era guanyar, intentar no arribar demà, i, bueno, jo crec que em quedo amb que estic tan orgullós de les meves jugadores, una vegada més, de tot el meu cos tècnic, de tota la feina que hem fet durant tot l'any. Estic superagraït a tota aquesta gent que ha cregut en la feina que estàvem fent, i només tinc paraules d'agraïment. Una alegria immensa, perquè part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem, i han treballat creient en el que estàvem fent.
0: Doncs ascens pel Mataró a Hockey Lliga Femenina. S'ha quedat doncs, a les portes Alcaldes, i també el filial, però en aquest cas masculí, en aquesta final, segon partit de la final, per pujar Nacional, en aquest cas des de Nacional Catalana Masculina fins a la Hockey Lliga Plata.
1: Exacte, s'ha quedat doncs, sense accés a ascens, ja ho direm bé. Havia guanyat el Noia B a la tanda de directes després d'una 3-3 en el primer partit, i avui ha tornat a guanyar 6-3 el Noia B davant d'Alcaldes B, i per tant doncs és el Noia B qui serà equip d'Hockey Lliga Plata.
0: Com ha anat tot això? Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona nit.
10: Què tal? Molt bé. Doncs evidentment ja està començant la festa des de fa una estona aquí al pavelló de l'Ateneu. Moltes remullades, fins i tot aquí al cos tècnic, que no s'ha salvat. Dels pocs que estic sec sóc jo, després d'aquesta victòria per 6-3, que ha donat aquest segon punt de l'eliminatòria final d'aquests play-offs. I un equip que la temporada passada arribava a la Nacional Catalana i que un any després, només amb un any n'han tingut prou per arribar a l'Hockey Lliga Plata. En un partit que ha començat molt bé, un Noia B que s'ha arribat a posar fins a 5-0, destacant sobretot el hat-trick de Pau Andreu, i també amb una actuació excel·lent del porter Martí Salvador, però que després el Caldes doncs, ha aconseguit retallar al final del partit i posar una miqueta d'emoció en un partit que ja estava molt i molt decidit. Al meu costat, Pau Romagosa, tècnic d'aquest Noia B i un dels artífexs també d'aquest gran èxit del filial del Noia, que en dues temporades, Pau, està a l'Hockey Lliga Plata.
11: Sí, gràcies. És espectacular haver de pujar o tenir un equip a Hockey Lliga Plata. Per un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot. L'any passat vam pujar amb Xavi Brics d'entrenador. Aquest any, pues, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, pues, mira, hem aconseguit això, que és espectacular per aquest club.
10: No era l'objectiu a inici de temporada, segurament, però a poc a poc un es va animant i es va convencent de que era possible, no?
11: De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final el que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí, pues, anar creixent dins la categoria, però a mesura que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses, i doncs mira, al final anem a arribar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
10: Què té aquest grup?
11: És que són, tots són superbones persones, o sigui, són, de fet, si hagués de triar per persones, no podria triar, no, i no només els 10 que juguen, perquè som juntament amb els júniors, que entrenem tots, entrenem tots igual i fem tots el mateix amb el tercer, amb els seves, vale? I llavors tot aquest grup més espectacular, es deixen la pell, lluiten per tot, fan el que se'ls diu, i això pues, fa que puguem arribar a aquestes finals i guanyar-les.
10: La temporada vinent, aquesta base, aquest grup, serà el que defensarà la plaça de l'Hockey Lliga, plata.
11: Sí, sí, en principi no hi hauran canvis. Ara mateix és tard ja per començar a fitxar. No sabem si hi haurà algun canvi o el que sigui, però en principi la idea segueix igual.
10: Pau Romagosa, felicitats, enhorabona a tot el grup, a tot el cos tècnic, i et deixem que ho celebreu.
11: Moltíssimes gràcies.
10: Doncs el Pau Romagosa, el tècnic, primer tècnic d'aquest Noia B, en una vespre nit que segurament serà molt llarga, en un grup molt jove, que evidentment tenen moltes ganes de festa després d'aquest grandíssim resultat, d'aquest gran èxit per la base, per tota l'estructura del club, del Noia Freixenet, tenir per primera vegada la propera temporada el seu filial a l'Hockey Lliga Plata.
0: Excel·lent, com sempre, la feina del Sergi Fernández. Ara ja sí que pots remullar per fora o per dins, Sergi?
10: Sí, sí, no me n'escaparé.
0: Gràcies, bona nit.
10: Gràcies, adéu.
0: Vinga, i a les 9:47 parlem també de futbol sala. Play-off d'ascens a segona masculina. Avui hem viscut la tornada de la final a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Quines emocions per celebrar també un altre ascens del Mataró.
1: Sí, perquè ha capgirat l'eliminatòria. El Mataró havia perdut 2-1 a la pista del Palma B la setmana passada, i avui el Mataró ha aconseguit la victòria 5-3 i, per tant, és equip de segona.
0: Mataró Ràdio, Oriol Debat.
12: El futsal gestoria Lluís Mataró és nou equip de la segona divisió estatal de futbol sala després de superar el filial del Palma Futsal en el global de l'última eliminatòria del play-off d'ascens. Els matalins van perdre per la mínima a Mallorca la setmana passada 2-1 en el partit d'anada. A casa, però, han tret el seu millor futsal per dominar en el marcador bona part del partit i situar un avantatge de 3 gols. L'acumulació de faltes ha permès, però, al Palma retallar distàncies i acabar empatant l'eliminatòria. Ha estat a 50 segons del final i amb l'afegit a l'horitzó, quan un gol de Juanito ha fet embogir el pavelló Teresa Maria Roca i els prop de 1.000 espectadors que veien el seu equip. Un gol que ha donat la victòria i l'ascens al futsal gestoria Lluís Mataró. El conjunt de Mataró ja havia disputat aquesta fase d'ascens en 5 ocasions abans d'assolir d'una vegada per totes la segona divisió. Un futsal Mataró que havia quedat campió de Lliga en el seu grup aquest any a la segona divisió B.
0: Així de contents estaven després del partit 2 dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
13: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics, i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tot, doncs ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem, i és que ho hem aconseguit, és una bogeria i no ho puc creure realment.
14: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona lluitant el que podem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura. Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'ho hem donat tot. Gràcies, només ho érem.
0: I a tot això, el Barça de Futbol Sala ja sap el rival a la gran final per guanyar la Lliga de Primera.
1: Serà el millor de 5 partits amb el factor pista favorable al Barça dimarts i dijous a les 9 al Palau Blaugrana, i el rival, el Pozo Murcia, que s'ha classificat aquesta tarda.
0: I el play-off d'ascens a Primera Femenina demà, anada de la final per Linyola.
1: Sí, tenim el Linyola, el Rubí havia quedat eliminat, doncs el Linyola a les 12 del migdia s'enfrontarà a l'Estrela Futsal Gallec a partir de les 12 del migdia, com dèiem.
0: A veure si aconseguim que pugi i cobreixi aquesta plaça que deixarà el Penyes Plugues, que va descendir aquesta temporada. Xènia Cantenys, jugadora del Linyola.
15: Estem plenes d'il·lusió i d'alegria i amb moltes ganes de seguir lluitant per aquest somni que estem aconseguint. Bueno, sí que és veritat que la calor es nota, sobretot els partits que són com més intensos, però jo crec que l'equip arriba a un bon estat de forma física i ara mateix no crec que sigui cap problema, això. Bueno, suposo que també una mica més de nervis. Al final, quan jugues a casa el partit de tornada, tens com una assegurança de que segurament pots acabar remuntant partits. Per tant, ara és una mica més complicat, però tot es pot afrontar, i més amb aquest equip. Sabem que serà un partit molt dur, molt intens, amb un dels equips més complicats segurament que ens han tocat, però el factor casa esperem que ens ajudi per treure el millor resultat possible i, bueno, i aconseguir retallar els gols per quan anem cap allà, en tot cas.
16: El reportatge en joc.
0: L'atleta de Terrassa, Oriol Antolí, ha trencat el rècord estatal d'ultraresistència, 757 quilòmetres en 90 hores. Ho ha fet després de completar la Belgium Legends Backyard Ultra en segona posició. El terrassenc que ha completat 113 voltes al circuit més de 4 dies en continu moviment. És un reportatge de Miqui Romagosa, de la Ràdio Municipal de Terrassa.
17: Nova fita esportiva d'Oriol Antolí, l'agarenc. Bat el seu rècord, 757 quilòmetres en 90 hores a la Belgium Legends Blackyard Ultra, que s'ha celebrat aquests dies, una prestigiosa prova europea d'aquesta disciplina de resistència extrema. Ha aconseguit Antolí una segona posició i, com dèiem, 90 hores, 757 quilòmetres. I ara és moment de recuperar.
18: Bé, bueno, encara no corro, encara no m'he posat a córrer, però a nivell de dolors i de tot ja està muscularment. Sembla que estic ben recuperat, almenys per fer vida normal, i a més, a nivell mental i de recuperació de son i això, també més o menys ara ja començo a estar bastant bé. Vull dir que per córrer encara no, però ja estic bastant recuperat.
17: Un Oriol Antolí que sap que durant tots aquests quilòmetres i totes aquestes hores s'ha de saber gestionar.
18: Sí, sí, sí, clar, al final has d'assegurar molt bé que tot funciona bé, perquè si per dir alguna cosa vas més ràpid del compte i per poder descansar més, llavors muscularment et fatigues molt més ràpid. I si vas massa a poc i descanses poc, llavors a nivell de son i a nivell mental també costa més. Per tant, és una mica treballar-ho tot i saber trobar el balanç correcte per poder arribar al màxim de lluita possible.
17: I és que en el món de l'esport és una lluita constant entre el cap i les cames i el cap.
18: Clar, jo en el meu cas m'agrada molt això de córrer, llavors normalment no tinc el pare, sempre m'agrada continuar, però igualment sí que quan et poses en una competició d'aquestes has d'estar molt segur de que no abandonaràs o que abandonaràs només si et fan fora perquè arribes fora de temps en alguna de les voltes. Aleshores, això sí que és tota una feina de mentalització, però bueno, quan vas a fer un tipus de, una cursa d'aquest tipus i vas a donar-ho tot, jo crec que ja quasi bé se suposa.
17: Durant 90 hores es poden fer moltes coses. Això fa Oriol Antolí perquè no sigui tan llarga l'espera o l'estona?
18: El problema és, quan estàs a la 90 sí que ja penses, ostres, estic a prop del meu rècord anterior, potser el puc superar, i tens molt la motivació aquesta. El problema són les 70 primeres, quan encara estàs molt lluny del teu rècord d'aconseguir res, en el qual t'has de distreure com sigui perquè el temps passi ràpid, perquè clar, al final tu portes 10 voltes, que són 67 quilòmetres, i ja estàs cansat. Però et falten, imagina't les hores que et falten. Aleshores, has de treballar molt per intentar distreure't, sigui amb estratègies de posar-te música o podcast, o xerrar amb la gent, o inventar-te històries, el que sigui per distreure't i que les voltes passin més ràpid. Quan ja estàs molt amunt, estàs a prop del rècord, allà ja és un repte i és molt més fàcil a nivell mental aquesta part.
17: Un Oriol Antolí que parla també de tots els estats d'ànim que pot passar durant aquestes 90 hores, des de voler abandonar, a, en alguns moments fins i tot, voler donar encara més de si.
18: Sí, sí, clar, passes moments de tot, passes moments de davallades i passes moments d'eufòria, i així com en uns has de lluitar per sobreviure, per dir d'alguna manera, en altres t'has de frenar, perquè no és el que et deia abans, no? Si vas més ràpid del compte, te la jugues a que muscularment et trenquis. Clar, quan portes 700 quilòmetres, és molt fàcil que una apretada forta, un canvi de ritme, et faci trencar el múscul i et deixi fora.
17: Recordem que Oriol Antolí ha establert el seu millor registre personal i rècord d'Espanya, superant les 103 voltes i 690 quilòmetres del Mundial de Tennessee de l'any passat, on va acabar a la setena posició.
0: Vinga, darrer minut del programa. El Barça de bàsquet ja és a la final.
1: Doncs sí, acaba guanyant 76-85, per tant, 3 victòries en 3 partits davant el Tenerife.
0: Com tenim el Barcelonet a la final de Champions de Waterpolo?
1: Doncs al moment les coses molt igualades, 13-13 al marcador, ja tercer període d'aquesta final davant del Prorreco.
0: I descansa el partit del Sabadell.
1: Està guanyant el Zamora 1-0, per tant, el Sabadell per darrere el marcador.
0: No tenim temps per més. Gràcies, Anna, bona nit.
1: Bona nit.
0: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Tarpero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 10 us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració del grup luscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu dels col·lectius antifeixistes diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
2: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe i de la classe treballadora.
1: Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 7:45 des de la plaça Tetuán, a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antivelots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut alguns cops de porra, com us informàvem. I en plana internacional, el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el president a la seva xarxa social Truth Social. I més de 3.000 persones, segons les xifres provisionals, ja a casa nostra, han participat aquest dissabte a la tarda a la cursa antiracista de Barcelona per reclamar més justícia social i menys racisme. És el segon any que l'organitza la cooperativa Top Manta i altres entitats socials i antiracistes. I en plana política, el PSC ha ratificat avui 126 alcaldes que d'aquí 126, perdoneu, candidats que d'aquí a menys un any es presentaran a les eleccions com a possibles alcaldables. El PSC ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. Hi han successos, 3 persones han mort aquest dissabte en 3 accidents al medi natural. En concret, ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, en mans de la Guàrdia Civil, la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava amb moto d'aigua per la badia de Roses. I en cultura, el Festival de Cinema Català FITCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química. Un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radiotelevisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil. I en esports, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga des de les 9 al camp del Zamora. Per ara, el Zamora guanya 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: I obrim el Songhunter d'avui amb el tema As de, una de les peces del debut cantant i parlant de l'artista d'Amposta, Llúcia Pla.
1: Des que tinc record, la música l'he portat sempre en mi. Vaig començar des de molt menuda a l'Escola de Música del Poble i esta, a més de ser la primera pedreta del camí, també era el primer record musical que jo tenia. Hasta que vaig trobar una cinta casset que tenia una etiqueta que ficava Llúcia parlant i cantant 1996. I és la llavor d'este projecte. S'escolta lo que eren los hits del moment, no? Lo que hi havia a la ràdio. Per exemple, la cançó As de acaba així en una espècie de bucle de la cançó Duro de Pelar, de Rebeca, que apareix a la cinta cantada per mi en 2 anyets, i ara jo m'unixo en este cant i cantem com juntes, no? Esta Llúcia de 2 anys i esta Llúcia de quasi 32. La cançó Si sapigués, la gravació inicial, també és extreta d'esta cinta. Bueno, realment, tots els paisatges que s'escolten, que sonen així com a troballa documental, que també és una obsessió que jo tinc en este gènere, totes surten d'esta cinta, perquè esta cinta va ser l'excusa. I, bueno, d'alguna manera és com una càpsula del temps en la que em vaig trobar, i també em semblava en conjunt algo molt bonic, no? Com mantindre un diàleg des del present en lo passat i en esta

0: Tom Hunter, descobrint cançons.
1: Com aquesta, titulada Si sapigués, firmada per la nostra convidada d'avui al Tom Hunter, la Llúcia Pla. I és que avui ens endinsem a l'univers sonor d'aquesta artista ampostina, Llúcia Pla.
2: M'obsessiona la música, però diria que sobretot podria parlar de so, perquè tot el que escolto ho trobo susceptible de formar part d'una experiència sonora. Per exemple, el meu dia a dia estic molt, molt atenta a tot el que escolto. Passejo sense cascs perquè m'agrada escoltar les diferents capes que es generen als paisatges sonors on me trobo, ja sigui a la ciutat o a la natura. I crec que inevitablement això condiciona la meva manera de composar i de partir a l'hora de crear música. I és el que també me porta a generar aquestes estructures en aparença no convencionals, però que per a mi tenen tot el sentit del món perquè el meu cap funciona així.
1: Llúcia Pla passa avui pel Tom Hunter dedicat per presentar-nos al seu projecte musical, un projecte que neix al 2020, l'any de la pandèmia.
2: Va ser el confinament quan per primera vegada vaig sentir que podia fer el que volia, perquè m'havia quedat sense faena, no sabia què seria de mi, i bueno, va ser dins d'esta incertesa que vaig començar a trobar-me, no? Tenia moltes feines diferents, perquè el que jo volia a tota costa era tindre temps per a poder composar i per a poder tocar. Llavors, totes les feines que m'ho permetien, no? Totes inestablíssimes, però me permetien almenys dedicar un ratet del meu temps a fer el que més m'agradava, que era això. I clar, no va ser fins al confinament que jo no vaig tindre tot aquest temps per a mi, on realment afrontar el que volia i el que sentia. I bueno, pues això, fins llavors havia tocat en diferents grups, tocava el baix, que el baix vaig aprendre a tocar-lo de forma autodidacta, i els grups on tocava, tothom cantava en castellà o en anglès, perquè jo vivia a Bilbao en aquell moment. I clar, jo escrivia en castellà o algunes coses en anglès, però era com, què estic fent, això no m'hi veig. I al confinament vaig començar a escriure d'una manera molt, bueno, espontània i natural en català i en el meu dialecte, i allà va ser quan me vaig trobar del tot i vaig escriure Ésser.

0: I aquest és el tema Ésser, sonant el Son Hunter des del debut de Llúcia Pla, un àlbum titulat Cantant i parlant.
1: Este projecte representa tot lo meu bagatge. Era impossible seguir un marc o una estructura, perquè el meu camí no ha sigut tan

música acadèmica perquè no podia més i en 18 anys estava completament saturada. Vaig ficar-me, bueno, quan vaig mudar-me a Bilbao, a tercer de carrera, que jo vaig estudiar comunicació audiovisual i periodisme, vull dir, ni tan sols estava encarada a professionalitzar, no? Res que tingués que veure amb la música, perquè no ho considerava una possibilitat, no ho veia una realitat possible. Va ser en aquest context quan me començo a trobar en gent que, per exemple, venia de Belles Arts, llavors tenia una forma de veure les coses i d'encarar processos des de perspectives molt, molt diverses. I això és el que a mi també em va ajudar a començar a contemplar totes aquestes possibilitats que abans no podia veure. I d'esta manera va ser quan vaig començar a tocar el baix perquè em venia de gust, quan en una amiga vam fer un grup de música perquè mos venia de gust, i després d'este grup de música n'han vingut uns quants més en els que he estat, bueno, porto ja una dècada tocant, i això també és el que m'ha permès apropar-me a la música de nou d'una altra manera i també tornar a tindre les ganes de seguir formant-me i de seguir aprenent i investigant la música des de diferents vessants. Tot això, aquesta amalgama, per a mi és com el que m'ha donat tota esta riquesa i tota esta llibertat, perquè no em tanco a un estil ni em tanco a un gènere concret. Gaudixo de tots i em sento còmoda en tots. M'apropo la música des d'allà on puc.

0: la música de Llucia Pla, protagonista a la portada del Song Hunter d'avui. Aquesta es diu Lo Temps i forma part del primer treball de l'artista d'Amposta, Llucia Pla, que presenta en format caset a través del segell de Barcelona Snap Club Club aquest fascinant debut titulat Cantant i parlant.
1: Cantant i parlant m'ha ajudat a entendre millor qui sóc artísticament. És com l'espill on per primera vegada m'hi miro i dic vale, vale, no sóc això d'una forma estricta e inamovible, sinó que sóc totes aquestes coses i totes aquestes coses canvien constantment i està bé que canvien constantment i sento que tinc les eines que em permeten fer-ho i sento que tinc la intenció i la obertura que es necessita para que això sigui possible. I en este projecte a mi m'emociona molt parlar-ne perquè, com dia abans, són molts els grups en els que he estat i la gent en la que he estat compartint i els gèneres a on dels que m'he nutrit, que m'han portat a això, no? I cantant i parlant també s'ha fet des d'un lloc com molt més, no només experimental, sinó experiencial. I això és una cosa que no havia fet mai, perquè, com comentava, fins que no vaig estar tancada sense poder sortir de quatre parets, no va ser que no em vaig poder trobar d'una manera tan honesta. Per un costat és algo que de lo que estic molt agraïda, però per un altre temps sona molt trist, perquè veure que no tenim lo temps o les eines per a poder fer-ho alguna vegada a la vida, i gent que no ho pot fer això mai de la vida, i és algo que m'entristeix, però confio també en que, bueno, en que no faci falta un confinament.

0: cada X temps para poder trobar-nos i a poc a poc buscar estos espais en una mateixa que ens permeti conèixer-nos i poder habitar este món de la millor manera possible.
1: Lucía Pla, avui és la convidada del Sound Hunter. S'ha portat a la bossa la cinta, que és la seva carta de presentació, de títol Cantant i Parlant, i que aviat veurem defensar en directe.
0: El juliol, el dia 18, tocaré el Festival Eufònic amb Posta, al meu poble, que em fa molta, molta, molta, moltíssima il·lusió. Al setembre, el dia 11, tocaré al Festival Boga Boga a Donosti, al Palau de Miramar, un lloc increïble. I tinc alguna data més, hasta finals d'any, però que encara no puc dir. I si voleu saber-ne més, pues ho aniré publicant al meu Instagram, les dates i tot el que tingui que veure en el projecte. Tinc moltes ganes de seguir fent, de seguir composant, de fer coses en altra gent també. M'encanta també participar, també ho he fet alguna vegada en projectes audiovisuals, bandes sonores, totes aquestes coses que puguen anar venint, jo oberta i agraïdíssima de tot el que ja m'està donant Cantant i Parlant i de tot el que vingui.
1: Nosaltres encantats d'haver tingut la Llúcia avui a casa. Llúcia Pla ha debutat amb una cinta de caset editada pel segell de Barcelona Snap Club Club, titulada Cantant i Parlant. Apuntem al seu Instagram, @llucipla, per mantenir-nos informats de les seves activitats. El mes pròxim, el seu concert, 18 de juliol, al Festival Eufònic. Tanquem portada agraint la presència de la Llúcia Pla al Sound Hunter d'avui i l'acomiadem amb un sol que ho crema tot.

Un sol que ho crema tot, Llúcia Pla des de Cantant i Parlant. L'artista d'Amposta presenta el seu debut al seu poble dissabte 18 de juliol dins del Festival Eufònic. Un festival molt guapo que es fa a diferents indrets de les Terres de l'Ebre amb un munt de propostes interessants, com per exemple el grup Oslo Twins, que no són dos ni bessons, sinó tres, i que no són d'Oslo, sinó de Londres. Aquesta es diu Miss Yesterday. Oslo.

Song Hunter, escanejant el sotabosc de les escenes musicals a la caça i captura de boniques cançons. Cada dissabte a les 10 de la nit a ICAT, amb Raül Hinojosa.

Seguim a la sintonia dedicada, això és el Son Hunter, i aquesta es diu Catastrophic Day, i la firma Bufirax. El barceloní Adrià Cerarols, ànima de Bufirax, fa unes setmanes que ens presentava aquí al Son Hunter el disc que inclou aquesta Catastrophic Day. Disc que es diu Fading Lights i que Bufirax també el presenta al juliol en el marc de l'Eufònic, festival d'arts sonores, visuals i digital performatives a Terres d'Ebre, els dies 16, 17 i 18 de juliol del 2026. Qui també va passar pel Son Hunter a presentar-nos la seva feina van ser el Sicariato. El trio de Barcelona també forma part del cartell de l'Eufònic i els veurem presentar el seu debut, Sores, a un dels indrets més emblemàtics de l'Eufònic, els Ullals de Baltasar. Imagina't allà enmig de la natura del Delta sonant aquesta Belmas. Y son el Sicariato.

0: Seguim el Song Hunter dedicat. Aquesta, Davant del mirall, és una de les cançons que el grup Selva Nua va incloure al seu segon LP. I tu què fas quan no fas res? Els lleidatans, Selva Nua, han anunciat una aturada indefinida de la seva activitat musical i per acomiadar-se han fet una petita gira que culminarà el dia 19 de juny en un concert final a la sala Rasmatas 3 de Barcelona. I bé, aquesta és una magnífica i última oportunitat de veure aquest grup, Selva Nua, en directe.
1: Song Hunter a ICAT.
0: Més dates assenyalades a l'agenda del Song Hunter, també divendres 19 de maig, però al barri de Sants de Barcelona, a la sala Taro, el músic madrileny instal·lat a Barcelona, José Ignacio Martorell, o el que és el mateix, Johnston, celebra en directe que l'estiu ja ha arribat. Ja està aquí el verano. Johnston.

Tom Hunter, escanejant el sotabosc de les escenes musicals a la caça i captura de boniques cançons. Cada dissabte a les 10 de la nit a ICAT, amb Raül Hinojosa.

0: Després de l'estiu de Johnston, al Son Hunter Dicat ha sonat la Química Coral d'Assenyalada. Química Coral és el nom del disc d'aquest músic de Saragossa que, instal·lat a Barcelona, publica ara, a través del segell català El Genio Equivocado, el seu quart disc. Disc que es diu així, Química Coral, i que Pedro Assenyalada presenta en directe el dia 25 de juny a la Sala Taro de Barcelona.
1: Son Hunter a ICAT.
0: El mateix dia, també les nord-americanes Chotsky pugen a l'escenari de la Sala Abloat de Barcelona. Aquesta és Dilluer, i elles són Chotsky.

0: El trio amb base a Nova York, Chotsky, inclou aquesta Did You Hear al seu segon treball, Playing Dumb, disc que presenten en directe el dia 25 de juny a la Sala Bloat de Barcelona.
1: Son Hunter a ICAT.
0: I també els nord-americans i també de Nova York, però més veterans de Pains of Being Pure at Heart, tancaran una gira que els ha de portar per diferents indrets de l'estat a l'Espai Vapor de Terrassa el dia 4 de juliol. Però l'obren el pròxim divendres 26 de juny a la Sala 0 de Tarragona. A Teenager in Love. Des de l'any 2009, ells són The Pains of Being Pure.

0: I abans d'acabar, el Son Hunter d'avui, algunes descobertes, com aquesta, titulada Huawei Huawei, firmada pel grup de Chicago OK Cool, i que forma part del seu últim treball, tercer d'aquest grup nord-americà. OK Cool.
1: Son Hunter iCat.
0: I també dels Estats Units, però de la part de Los Angeles, Califòrnia, ens arriba la música de Career Woman, que després de debutar l'any passat amb un disc titulat Lighthouse, acaben de deixar anar nou single, aquest Game of Peaks. Aquest és el so de Career Woman.

0: Hunter, descobrint cançons.
1: Arribant a la recta final del Son Hunter d'avui, encara alguna descoberta més. Una, aquesta, Back to the Thing, que acaba de sonar i que firma el grup Guppy, un quartet de Califòrnia que des del 2017 ha publicat ja 4 LPs. L'últim es diu Something is Happening i és allà on trobem aquesta Back to the Thing del grup Guppy.
0: Son Hunter a ICAT.
1: I una altra descoberta, aquesta titulada Bodies Under the Rose Garden i que forma part del disc Pleaser de Pretty Bitter, un quintet de Washington que sona així de guapo.

0: escoltar música de Pretty Bitter, sonant el Son Hunter dedicat just arribant al final del programa. Bodies Under the Rose Garden és un tema que el quintet de Washington inclou al seu disc del 2025, Blizzard.
1: Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a la sintonia dedicat o sempre que vulguis en podcast a la plataforma 3CAT. Ens pots localitzar allà entrant i clicant al botó Música, després fas scroll cap avall i a l'apartat Podcast i Cat surt el Son Hunter. Allà trobes tot l'històric del programa. Tanquem edició i ho fem amb una darrera descoberta musical. Des de Los Angeles, aquesta és la música de la cantautora Katie McTighe, que al capdavant del seu projecte Pacing fa cançons com aquesta, que és la que tanca el seu últim disc, Planet Fitness. Et deixo amb Never Go Down. Ella és Pacing. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adeu.

0: Matius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romaní a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ogassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium, i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

conec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, tio. No sé.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Escolta, Zicat.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.